0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

aquelles nits d'estiu. Vaig maleir mil cops la petita taverna. Quantes tardes he anat a dur el meu plor al riu.

enamorats, un sol al paller. Quan el cantarem, el temps de les cireres xiularà de bo al merle rialler. Mireu que és ben curt el temps de les cireres, quan de dos en dos s'acullen somiant penjant.

passant pel fullam com gotes de sang. Mireu que és ben curt el temps de les cireres, penjols de coral collits ensomiant. Un cop qui seré

espines. Balleu, patiré de la mala sort. Un cop que hi sereu, el temps de les cireres també no tindreu de penes de mort. L'estimaré sempre, el temps de les cireres, és ell que em va fer al mig del meu cor una esgarrinxada. I si la fortuna m'estigués donada, per jo mai seria un remei prou fort.

tocaba el bajo.

canviar de país es capgirar la vida en un vagó cendrós.

xarfateries, amenaces, un pas discret, un pas tràmol, ens han fet ferm el coratge, cors butxí.

0: Ràdio Arrels.
1: Ur 93.1.
2: L'agost era mosquitet que arribava a la ciutat, la goteta de colònia

feina. La ronda ja més trista de l'Alacantí. Hi ha cançons que em roseguen, que es penten per així. Hi ha coses que he cantat i que mai no t'he dit. Tens raó, sóc tan immadur com en batxillerat. He volgut conservar eix en camp d'estudiant, de mal estudiant.

0: Ràdio Arrels, a Forques, 95.
1: Garro de cavaller, la mirada freda,

0: a tu.
1: Ràdio Arrels. Són les 7. Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Una hora 100% en català.
4: Ràdio Arrels.

ells que venen a buscar. Viatjant dins del seu cotxe camuflat, demana perdó. Els caparois ja t'ho farem saber, amb voltes i descàrregues elèctriques. Veurem quant dolor ets capaç d'aguantar. No tens pares ni fills, ni tens parella.

0: Avui ens endinsem de ple en la categoria musical amb un capítol que posa el focus en la sardana com a llenguatge viu, capaç de dialogar amb la tradició i alhora d'obrir-se nous camins sonors. En aquest capítol revelarem tres sardanes més perquè al tamborí el jurat escolta, analitza i valora les sardanes finalistes que arribaran a la gran final. I per fer aquest viatge ens acompanya el nostre jurat, Antoni Ros Marbà. Bon dia, benvingut.
1: Hola, bon dia.
0: Xavier Pagès Corella, què tal?
2: Bon dia, Arnau, què tal?
0: I Francesc Assú, què tal, com estàs?
3: Molt bé, bon dia, gràcies.
0: Abans de presentar les tres sardanes d'avui, recordem als que ens escolten des de casa que la selecció de sardanes ha estat duta a terme pel jurat que tenim aquí a la taula. Què en podem esperar avui, Francesc, de les sardanes que tindrem en aquest episodi?
3: Bé, doncs una mica semblant al programa anterior, són tres sardanes d'autors absolutament consolidats, tres sardanes que són de diversitat d'estils i que jo crec que compleixen plenament amb el que sempre hem dit aquest jurat, que siguin sardanes que ens toquin, sardanes que ens ofereixin camins nous, sardanes, en definitiva, que ens donguin expectatives bones per poder fer la tria i per poder-les escoltar, sí.
0: Molt bé, doncs, si us sembla, procedim a escoltar-les. El responsable de la tria d'avui serà Antoni Ros Marbà. Així que comencem, Antoni. Quina és la primera sardana que tenim per avui?
1: La bona llavor del mestre Soler. La veritat és que no sé si aquest títol ja en aquí no vol dir que hi hagi un misteri, però que ens vulgui més o menys suggerir que nosaltres mateixos féssim una imatge del que possiblement vol dir la mestra Soler.
0: Deixem precisar que és una obra del compositor i trombonista Esteve Molero.
1: Sí,
0: justament ell és l'autor de la peça.
1: Que ja el conec, és un músic, per exemple, que va fer coses excel·lents en el terreny del jazz, per exemple, però també veritablement que l'hem vist que en quant a compositor i a treballar per la cobla, doncs veritablement té molt que dir.
0: Què ens en pots dir d'aquesta sardana?
1: Aviam,
0: la bona llavor del mestre Soler.
1: És molt curiós, aquesta sardana, que evidentment l'inici d'aquesta sardana és una sardana, diguem-ne, que comença una mica amb com una de tocs, pim, pam, tim, tam, pam, pam, pam, pam, que és això, podríem dir, és una mica que mena d'introducció, que són d'un, dos, tres, quatre, cinc o sis compassos. Curiosament, aquesta sardana després comença amb un mi menor, però que després ja no apareix. Que després desapareix i després, aviam, no és una sardana, jo tinc aquesta tonalitat de mi menor. Jo, possiblement, hem sentit alguna, no sé si vosaltres, però no és una tonalitat massa freqüent, precisament. Jo diria que no. Però la sardana és una sardana, no sé si hi ha aquesta llavor del mestre Soler, és una sardana on l'esperit és cantàbil, l'esperit és deixar que flueixi, diguem-ne, tota una part cantable de la pròpia música. Els elements d'aquestes melodies, diguem-ne, són molt senzilles i en el mateix temps podríem dir de molt bona factura de la música catalana, de certa manera. Jo crec que entre el diàleg que hi pot haver, entre que ens deixa els curts i el principi dels llargs, després segueix un mateix tipus de tònica. No cal possiblement que ens endinsem més, perquè possiblement la pròpia audició de la sardana ens pot guiar en aquest discurs que hi ha, evidentment, que podríem dir el ritme intern que hi ha, pam, pam, pam, pam, per exemple, que moltes vegades que no és un ritme típic que coneixen totes les sardanes del típic tots som pops o pop, pop, o pop som tots, pom, pom, pom, pom, o pom, pom, pom. Això pràcticament no hi és, però veritablement el ritme intern de la sardana, jo crec que és una sardana que perfectament és molt ballable, molt ballable, i al mateix temps també té un perfil de sardana seriosa, tal-li aquesta imatge que ens podem tenir de la sardana que es pot ballar però que té un missatge intern molt bonic i al mateix temps mica recòndit i que al mateix temps sigui una sardana que ens doni aquesta imatge, aviam, potser no ens surt ben bé la paraula, la imatge del bon, de la, del bon fer de la música catalana. Una imatge, diguem-ne, que ens representa també a nosaltres amb un aspecte, diguem-ne, plàcid, per dir-ho d'una manera, de bona gent, de bona gent, i del mateix temps, diguem-ne, de... la paraula possiblement no l'acabo de trobar, de bona gent, i que al mateix temps sigui una sardana de que ens englobi tots plegats amb un tipus de llenguatge, que és un llenguatge que hem heredat, però que sembla que està exposat aquí amb una sardana que té molt bona factura.
0: Doncs moltes gràcies, Antoni. Procedim a escoltar La bona llavor del mestre Soler, d'Esteve Molero.

0: Doncs acabem de sentir la bona llavor del mestre Soler d'Esteve Molero. Francesc, alguna observació?
1: Home, sí que és una sardana que en certa manera em toca, perquè no hem d'oblidar que el mestre Soler va ser el director de la Principal de la Bisbal i director també de l'Escola de Música de la Bisbal durant molt temps, i que el Conrad Saló, un altre insigne director de la Principal de la Bisbal, li va dedicar una sardana que es deia Bona Llavor, precisament, que és una sardana esplèndida. I, per tant, en aquest aspecte, doncs, jo crec que l'Esteve ha fet una confluència aquí de títol i hem sentit aquesta sardana, que, com veiem, està molt bé.
0: Molt bé, doncs seguim endavant. Antoni, quina és la segona sardana seleccionada que tenim avui? Mentre la busques, si vols... Sí. Ja l'anticipo jo.
2: Posidònia.
0: Ja la tens, molt bé. Doncs Posidònia, del compositor barceloní Lluís Alcalà, nascut l'any 1979.
2: Bé, aquesta és una sardana amb, diguem-ne, amb esperit virtuosístic.
0: Carai.
2: Sí, esperit virtuosístic, per exemple, que està... és un oponent a la sardana que hem vist abans. On, veritablement, hi passen moltes coses. És una sardana on el seu llenguatge és eminentment molt actiu, té atractiu, també, i que és una sardana que podríem dir que és un repte, també, per la cobla, perquè, a més, evidentment, és una sardana que és molt virtuosa, amb moltes, diguem-ne, amb una gran activitat, diguem-ne, amb dissenys molt de dissenys de molta rapidesa, virtuosístic, com pot dir. És una sardana, de tota manera, que ens passa amb això. D'entrada... es desplega les ales i aquestes ales van volant també per tot el llenguatge d'aquesta sardana amb un gran esperit, diguem, intern d'una activitat virtuosística. Jo crec, de tota manera, jo agraeixo també el fet de que hi hagi un compositor que en aquest sentit busca que per la cobla també sigui un repte per tocar i tocar bé. Si és cert, per exemple, que moltes vegades una cosa que és tan activa, a vegades es pot tocar d'una manera que a vegades inclús pot fer l'efecte, i que encara no s'acaben de tocar totes, i a vegades penses una sardana molt plàcida, que pugui ser una sardana que amb quatre notes, moltes vegades inclús sembla que sigui molt difícil. Però, en aquest cas, és una sardana que aquesta pròpia activitat, si es procura que es toqui bé, no deixa de ser una sardana que, de cara a les cobles, és d'una gran utilitat, diguem-ne, per centrar, diguem-ne, una certa part, diguem-ne, podríem dir, de virtuosisme. Jo crec que val la pena escoltar-la en aquest sentit per veure exactament el que ens mena, i Lluís Alcalà, que a més ell és instrumentista, també és un músic de cobla qualificat, també, de tota manera, coneix molt bé quins són els instruments de canya i que no escriu tampoc cap tonteria. Tot el que hi ha es pot fer, i es pot fer molt bé, del qual és peritori. Els instruments de metall fan una resposta molt adequada sempre, que també vol dir... Hi ha un altre aspecte, que vol dir els instruments de metall són un bon testimoni i aguanten molt bé l'arquitectura d'aquesta pròpia sardana. Jo crec, de tota manera, que un cop escoltat amb atenció, podem veure, sense anar-nos-en possiblement a més profunditats, per veure quin és aquest sentit global que té aquesta sardana, per a mi, sincerament, meritòria.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies, Antoni. Estarem atents justament a aquests elements de virtuosisme que ens anunciaves. Escoltem ara Posidònia, de Lluís Alcalà.

0: Doncs acabem de sentir Posidònia de Lluís Alcalà. Xavier, com ho has vist? Algun comentari?
1: No, jo molt bé, l'estàvem comentant que la sardana està molt ben feta, està feta amb molt bon gust, i que té una flaire, no? Estàvem dient de Puigferrer, és a dir, hi ha uns gies, unes coses que hi recorden, i el que dèiem és una referència, no sé si és ja conscientment feta per algun motiu o alguna cosa, però en qualsevol cas està molt ben fet, és a dir, que està molt ben integrat.
0: I és una bona referència.
1: És una bona referència i està ben feta, per tant, en el discurs de la sardana està molt ben integrat i jo penso que és una molt bona sardana, sí.
2: Home, va ser guanyadora del Premi Ceret Banyoles i, per tant, potser hi havia...
1: Hi ha alguna intenció de fer la referència, no?
3: Molt probable, eh?
0: Doncs moltes gràcies, Antoni. Anem per la darrera sardana d'avui. Quina tenim? Com està reaccionada?
3: Bé, la sardana, la darrera, diguem-ne, és a la recerca, sembla, la recerca...
0: A la forja d'un nou so, de Xavier Ventosa.
3: Aviam, és una sardana que a mi m'ha agradat molt, de tota manera, que incorpora un instrument pràcticament, no diré que sigui desconegut, però en tot cas molt poc conegut, que és la barítona, que és una tenora, diguem-ne, que sona una cinquena baixa. Una tenora en fa, que sona una cinquena baixa, que té un so, per sentir-ho barit o no, un so, ja diré bé dir, com si fos un so de control barit, una baix, o sigui, una mica un so que és de tenora, però una mica indefinit, eh?
0: Sí, una tenora més greu. L'heu fet servir en alguna ocasió?
4: Jo tampoc.
3: Sí. Jo tinc per casa, sembla que tinc un disc que hi ha que sobre aquest instrument. El tinc, sí. El que passa, que està molt bé, crec que el compositor també és un compositor que toca aquest instrument. Toca aquest instrument, ja ho sentireu. La sardana està molt ben feta, està molt ben construïda.
0: I disculpa, una també... pregunta, la barítona substitueix una tenora o està inclosa?
3: No, és una tenora de més a més. La barítona, sí, és la copla normal més la barítona. De tota manera, la sardana està molt ben construïda, no fem una anàlisi exhaustiu, potser perquè no toca, però el que sí que podem dir que el seu esperit, aquesta novetat del nou so, sorprèn. Què pot passar amb això? Que de cara al futur pot tenir una continuïtat que és molt difícil de dir. Jo voldria dir, de tota manera, que el quartet de corda generalment és de dos violins, una viola i el violoncel. No deixa de ser una agrupació de música de cambra una mica, per exemple, que manca un instrument que, per exemple, que cobreixi el buit que hi ha entre la viola i el violoncel, que és d'una octava. Es va crear un instrument que se'n deia el violo, però que també hi ha una mica la viola tenor. Però com que tota la literatura que hi ha de tota la vida és de dos violins, viola i violoncel, aquests instruments que poden ser a la cinquena baixa de la viola, per exemple, no han tingut recorregut. En aquest cas, què pot passar amb la barítona? Què pot passar? Et pot haver-hi una sardana també que ocasionalment doncs s'escrigui també amb la barítona, que pot ser com a instrument a més. Però pot ser, i pot ser molt atractiu. Però en certa manera és molt difícil que aquest instrument interessant no sabem quin recorregut pot tenir. Però val la pena escoltar-la perquè és una sardana també que aviam, podríem fer una anàlisi exhaustiu, però em fa l'efecte que el que podem fer és escoltar quin llenguatge té la barítona i com està de ben posat també en aquesta sardana.
0: Molt bé, doncs gràcies per aquests comentaris, Antoni. Fixeu-vos especialment justament en aquest timbre de la barítona, aquesta espècie de tenora de registre més greu, i escoltarem com fraseja amb aquesta sardana A la forja d'un nou so, de Xavier Ventosa.

0: Doncs acabem de sentir A la forja d'un nou so de Xavier Ventosa. Francesc, com has vist la baritona?
1: Bé, és un instrument molt peculiar i aquí suposo que és el Campos que em fa una gran creació, que és una mica la persona que s'ha encarregat d'exportar-la i de treure-la. En aquest cas, crec que la sardana està escrita de forma que la barítona substitueix la segona tenora. Mm-hmm. Vaja, la segona tenora substitueix una de les tenores. I a banda d'això, la sardana en si és una sardana molt ben feta. Xavier és un altre dels grans valors que tenim en aquest aspecte.
0: Abans ho comentàvem, la singularitat d'aquest instrument, que tècnicament potser és una mica més complex d'interpretar que la tenora.
2: A veure, clar, pensem que és un instrument que només n'hi ha un o dos, o sigui, hi ha l'original que s'ha trobat, es va trobar, el prototip que s'ha fet per i hi ha els instrumentistes que han tingut ocasió de treballar-los i de practicar amb ells també són molt pocs, és a dir, és un instrument que està naixent i no sabem quina trajectòria tindrà, que esperem que sigui molt llarga, no? Però clar, això vol dir que un instrument no s'aprèn d'un dia per l'altre, és a dir, requereix molt de temps, requereixen fins i tot generacions fins que no s'arriba a dominar aquell instrument, perquè els professors, ara, per exemple, si el Jordi Campos és un dels grans instrumentistes de la barítona, ell haurà tingut unes dificultats per arribar a dominar-lo, no? Però llavors el següent alumne que tingui que li pugui explicar com funciona ja haurà, partirà del seu aprenentatge i anirem construint aquesta tradició. Però ara en aquest moment és un instrument com difícil, és com un cavall, no? Que no l'hem domat encara i estem a sobre intentant-lo domar. I bé, té unes certes dificultats, esclar
3: també
2: que sí.
3: També ens hem d'acostumar a escoltar aquest instrument,
2: clar,
3: que és molt... Té una sonoritat...
2: Especial.
3: Especial i nostàlgica, eh?
2: També.
3: És molt nostàlgica, perquè a la tessitura normal de la tenora, el fet de que sona tan greu, i més pot tocar piano les notes greus...
2: I tant.
3: Té una bellesa extraordinària en quant, i després també... Aviam, està molt ben escrita, també, aquesta sardana. Eh? És un compositor que escriu molt bé i el que passa que, en fi, veurem què passa, quin recorregut pot tenir aquest instrument.
2: A mi, perdona, Arnau, a mi el que m'agradaria és que s'inventés, és que si ja que estem a la ràdio, o bueno, a la ràdio, al podcast...
0: Tu digue-ho.
2: Jo reclamo un també de la família dels Tibles, és a dir... Ja,
0: com s'anomenaria?
2: Sí, a mi m'encantaria poder fer una... no ho sé, no he pensat el nom, el Tiblet.
0: Però més agut.
2: Bueno,
0: més agut?
2: És que el Tible... està a prop de la tenora, relativament quan es registra, o sigui, estan com encaixats, això que diem d'omplir els forats, no? Doncs un tible que fos més agut i que podés tocar aquestes notes tan agudes del tible, que normalment són estridents i que estan per allà dalt, que no sé què, que el pogués fer amb comoditat, no? Això seria com un tible petit que no li costés fer aquestes notes. No sé, és una idea.
1: Tiple piccolo.
2: El tiple piccolo. I això, pensa que aquesta utilitat no és perquè sí que volem instruments, que tal,
0: clar,
2: sinó
0: clar,
2: perquè els compositors necessitem expressar coses cada vegada diferents de les que s'han fet. I això ens dona molt de camp per córrer. I en l'àmbit de les dues cobles i les tres cobles, que tenim sis tenores on tenim sis tibles, si dos poguessin ser el tible piccolo i dos la barítona, quan instrumentaries per a cobla, de tres cobles o dues, tindries moltes més possibilitats, no?, del que dèiem, de fer coses.
3: A mi se m'està acudint una diguem-ne, una petita perversitat.
2: A veure.
3: Nosaltres dos, tant Francesc com tu, Xavier, que escriviu tan bé, de fer com una mena d'obra per barítona i cobla.
2: Les ganes no falten.
3: Per poder escoltar aquest instrument, diguem-ne, amb un bon... com si fos un petit concert, o un concert estuc, per barítona i cobla. Seria molt bonic. Escolta, vosaltres que escriu molt
1: ja
3: bé...
1: Agafem el guà.
0: Doncs ja ho veieu, hi ha set de barítona. Seguim endavant.
4: La cobla en un minut.
0: A la cobla en un minut, avui descobrim un instrument amb cos, profunditat i un paper clau dins de la cobla, el fiscorn. El TERFCAT defineix el fiscorn com un instrument aeròfon del grup del metall propi de la cobla, semblant a la trompeta, però de cos lleugerament cònic i proveït de vàlvules o pistons. Sentim ara una interpretació

0: El fiscorn és un instrument clau dins la cobla. D'una banda, té un paper rítmic i harmònic molt clar, que ajuda a sostenir i a donar cos al conjunt, i de l'altra, també assumeix passatges solistes, sovint en diàleg amb la tenora, creant moments de gran expressivitat. Què hi teniu a dir d'aquest enigmàtic i fascinant instrument?
1: Bé, jo crec que és un dels grans encerts del Pep Ventura, en aquest sentit, a la tria d'aquest instrument. Jo no sé exactament com el tenia localitzat, però és un dels grans encerts. Jo crec que, jo quan explico la instrumentació per cobla, poso en primer lloc la tenora i el fiscorn, perquè són els dos grans instruments. Són instruments que ens donen capacitat solística, virtuosística, però també capacitat d'acompanyament, ja sigui amb la vessant més rítmica o amb la vessant de nota llarga, etc. A més, a dins de la cobla n'hi ha dos tenores, dos fiscorns, i per tant tenim tota la vessant de duet absolutament coberta. És un gran, gran, gran, gran instrument.
2: El problema del fiscorn és que la nota més greu és el sol bemoll o fa sostingut.
1: Correcte.
2: Que és clar, la tonalitat veritablement més comuna de la cobla és fa major. Fa major o menor, vaja, però sobretot major. I és clar, tenim el segon fiscorn, majorment, només té aquest fa sostingut, i aquesta nota fa, encara que es va inventar, ja ha inventat un fiscorn de quatre notes, de quatre cilindres, però sembla ser que els instrumentistes de fiscorn troben que aquest instrument que pot arribar fins al fa, l'instrument no acaba de tenir la noblesa, per exemple, que ells busquen. Tal qual, la cobla, en el fons, se'n ressent d'això, perquè el contrabaix ha de ser un contrabaixista molt bo, en certa manera, perquè cobreixi aquesta llacuna.
0: Doncs passem a l'interludi.
3: L'interludi.
0: Abans de conèixer la sardana finalista d'avui, obrim l'interludi. La sardana és una música viva, així com un element propi de la cultura popular catalana, però la pregunta que us llenço avui és clara. La sardana pot anar més enllà de la cobla? Xavier, endavant, t'ha tocat.
4: M'ha tocat?
0: Sí.
4: Si la sardana pot anar més enllà... Home, jo penso que sí. És a dir, no és difícil de contestar aquesta pregunta. És que no té res a veure, diguéssim, la forma musical, el caràcter d'una dansa o d'una música en general amb la formació. El que sí que és veritat és que, evidentment, hi ha formes musicals i danses o qualsevol expressió musical en general que neix en un context determinat. Per tant, quan es crea o com es desenvolupa aquesta forma, està molt vinculada a la formació en la qual ha nascut. O sigui, la sardana, doncs, diguéssim, la seva forma té en compte que hi ha un solista, normalment la tenora, té en compte també que hi havia una dansa que s'aplicava que la interpretava la cobla, per tant, ha nascut en un context que fa que la forma sigui. Però un cop s'ha creat, és a dir, ja la tenim feta, llavors això ho podem, entre cometes, exportar. És a dir, no té per què quedar-se aquí. És a dir, la música no és de ningú, és de tothom, i aquí està la gràcia. És a dir, que la podem traslladar en altres àmbits, com hem parlat abans de l'àmbit simfònic, no? Sí, hi ha valsos, els valsos potser s'han creat en un context que no és el simfònic exactament, però que s'han acabat desenvolupant en la forma que els coneixem normalment en l'àmbit simfònic, i que els podem tocar un vals amb una cobla tranquil·lament o una polca o el que sigui, i que potser no és allò on han nascut, no?
0: La pregunta també seria que la cobla...
5: Un rock and roll, perdona, un rock and roll també, si podem agafar una cobla i tocar un rock and roll. Per tant, agafem una sardana i la traslladem, com s'ha fet moltíssimes vegades, en altres àmbits, no? Els tiets han agafat la forma sardana o el color sardana per fer música en un grup de música moderna, i ha tingut un èxit espectacular. Vull dir, això no és casualitat, és perquè estem ajuntant la força de dues coses, no? La sardana,
4: com a sardana, i la força d'un medi que és com és un grup de música moderna o de rock o de com li vulguem dir, que té una projecció, que té molt de públic, etc. Tu juntes les dues coses i és un èxit, no? Podia haver estat un desastre, també és veritat, eh? No ho sabem, això, quan es fa la prova...
0: És un atreviment.
4: Clar, és un atreviment, és a dir, no sabem què passarà. Però es prova i funciona, i aquí està la gràcia, és que si no proves la cosa, això que dèiem abans, no? Si no tens el risc de provar coses noves, sempre et pots quedar amb el dubte de si tindria èxit o no.
2: De tota manera, penso sí que la tenora paga molt bona moneda.
4: Ja, és veritat.
2: Sí, la tenora és un instrument veritablement gloriós en aquest sentit.
0: Tu, Francesc, com ho veus?
1: Sí, sí, absolutament d'acord. És a dir, la sardana no té res que veure, és el que ha dit el Xavier al principi, la sardana com a forma musical, com a estructura musical, no té res que veure en com l'interpretes. Tots hem sentit, tots sabem que la Santa Espina és la sardana més característica, però la Santa Espina va néixer sense cobla.
0: A l'àmbit simfònic.
1: Va néixer a l'àmbit simfònic.
0: Amb l'oboe fent, imitant el cant de la tenora.
1: Imitant, no, era la melodia. Tots sabem que l'Empordà, per exemple, és una sardana que hem escoltat moltes vegades, però Morera la va concebre per coral. Val? I la versió original és per coral, malgrat que després se n'han fet versions, que no va fer el Morera, però la versió de Morera és coral. Per tant, no té res que veure, és que de vegades ho confonem, això. Sardana i cobla ho confonem. La sardana pot ser interpretada per qualsevol formació musical i la cobla pot interpretar qualsevol tipus de música.
2: Sí, pensem de tota manera, el que tu dius, que és ben veritat, pensem precisament Morera, que va conrear molt la sardana coral. Tenim, per exemple, la sardana de les monges. La sardana de les monges. O la font de l'Albera. Mm-hmm. Per exemple, són sardanes que són excel·lents sardanes que el Morera, veritablement, tenia una traça especial en escriure aquestes sardanes pels cors. Inclús diria, no solament pel cor mixte, sinó pel cor d'homes.
0: Sí.
2: Però sí, estic totalment d'acord. Aquí està els experiments també interessantíssims que va fer Gerard, buscar que la sardana, diguem, fos també per un grup d'instruments heterogenis. De tota manera, deixeu-me explicar, encara que sigui un bon minut, que la sardana de Pau Casals, el Sant Martí del Canigó, la transcripció per orquestra, això m'ho explicava la Marta, la vídua, la Marta em deia, és que el mestre, quan es fa amb orquestra, demana a l'oboè, quan arriba el culmin, el tira, més, però l'oboè no dona més. L'oboè no dona més, i és el que passa, per exemple, quan tu es... Perquè és que aquí et volia dir que el mestre, en aquest Pau Casals, sentia en ell el so de la tenora. Qui de nosaltres moltes vegades ha pensat que hi ha alguna melodia que hem fet que possiblement l'hem pensat pel cant de tenor, pel cant de tenora, que és un instrument en aquí tan representatiu, a part de que ho són tots els altres. Però és veritat que la sardana, inclús la sardana coral, crec que ens representa de debò, també.
1: Sí.
4: Totalment.
0: Bé, doncs gràcies per aquests comentaris i ara sí, encarem el tram final del programa d'avui.
3: La tria del jurat.
0: Doncs finalment arriba el moment de conèixer la segona sardana finalista de la categoria musical dels Premis Preludi. Donem pas a Xavier Pagès Corella, quan vulgui, Xavier.
4: Doncs la següent sardana finalista és... A la forja d'un nou so, de Xavier Ventosa.
0: Doncs enhorabona a Xavier Ventosa i també, òbviament, als compositors Esteve Molero i Lluís Alcalà per les seves obres. Doncs gaudirem novament d'aquest so tan especial i singular de la barítona, amb aquesta sardana A la forja d'un nou so, de Xavier Ventosa, que serà segona finalista de la categoria musical dels Premis Preludi.

Doncs ja veieu quin bon ambient que hi ha aquí a l'estudi. Avui ho deixem aquí. Recordeu que podeu seguir l'activitat i l'actualitat dels Premis Preludi al web premisperaludi.cat, a Instagram, Facebook i a X. Jo sóc l'Arnau Tordera i això ha estat El Tamborí, el podcast dels Premis Preludi. Fins aviat.

0: Ràdio Arels, a Ribes Altes, 95.
1: Escolteu Ràdio Arels.
2: Ràdio Arels.
3: Ràdio Arels. Són les 8.
0: Ràdio Arels, a Sant Nazari, 95.
3: Cada dia, Ràdio Arels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat.
4: Era més bonic el meu país.
5: Des del 1981, Ràdio Arrels s'ha anat acumulant un fons sonor amb milers de veus que són la història d'aquest país. Descobrim fragments d'aquests arxius. Un dels millors guitarristes catalans és a Perpinyà. Max Sunyer, en aquell moment, forma part d'un dels grups de jazz rock amb més projecció internacional. El grup Pegasus, format per ell, a la guitarra, Jurem Mas Kitflus als teclats, Rafael Escoter al baix i Santi Arisa a la bateria. Doncs, quatre músics de primera fila junts. Pegasus ja havia presentat el seu tercer disc al Carnegie Hall de Nova York dins del Cool Jazz Festival. Max Sunyer parlava de Pegasus a Ràdio Arrels.
6: Aquí són quatre elements que són quatre compositors, quatre personalitats, cadascú té una trajectòria molt definida, que com a vèrtex comú té Pegasus. Llavors, el 82, quan vàrem decidir de fer el grup, doncs ens vam escollir molt bé l'un a l'altre, és a dir, aquest per això, aquest per l'altre, aquest per l'altre, que us sembla? A més, fer un parell d'anys que estàvem coincidint ja tots, tocant més o menys els quatre junts en diverses històries, diferents històries. Llavors va arribar un moment que vam dir, i en lloc d'estar els quatre junts, ara, doncs jo què sé, com a la tribu de Santa Teresa, o bé com els Lagatans, o bé com Max Sunyer Quartet, tota la història, perquè no fem un grup i ens diem un grup, no? Un nom genèric, i llavors doncs, vam optar per fer Pegasus. Llavors Pegasus és una història molt important, és bastant atípica dintre del panorama espanyol, perquè no és que s'hagi fet un grup per triomfar, entre cometes, ni per ambició de popularitat. Tothom ja era popular abans d'entrar en Pegasus, i simplement s'ha fet Pegasus perquè considerem que els quatre junts podem fer coses importants. La prova doncs, és que portem quasi 7 anys, i hem gravat 6 LPs, o sigui que és també com una mena de cosa bastant significativa dintre del món de la música no comercial, no parlo dels grups que fan música comercial.
7: Parlem ara del públic de Pegasus. S'escolta més Pegasus a Madrid o a Barcelona?
6: Home, Pegasus s'escolta més a Barcelona no perquè no agradi a Madrid. Pegasus tenim la sort que és un grup cosmopolita, un grup que s'escolta tot arreu. Això ve de la llarga tradició de que tots són músics que hem estat considerats arreu d'Espanya, no? El que sí succeeix és que en la història de les autonomies, doncs totes les autonomies s'han tancat una mica amb si mateixes. Llavors, naturalment, Pegasus sona molt més a Catalunya que fora de Catalunya. Per què? És molt obvi, perquè a Catalunya som unes entitats, els quatre, i Pegasus representa una sèrie de músics que estem tots als voltants dels 40 anys i que seguim fent una música pròpia sense baixar-nos els pantalons, així parlant simbòlicament.
5: En 1989, el guitarrista Max Sunyer parlant del grup Pegasus, un dels supergrups del jazz rock català.
0: Ràdio Arrels, a Banyuls dels Aspres, 95.

0: La caputxeta verda i el drac del Canigó. Llegit per Didier Paraire.
1: Mit aquí que fa molt de temps hi havia una nina que vivia al peu del Canigó. La seva àvia li havia fet una caputxeta verda per no tenir fred. No era tan famosa com la seva cosina, la caputxeta vermella, però la seva història també mereix ser explicada. Doncs, resulta que la caputxeta verda se passava el temps empipant tothom qui vivia al bosc. Llepins, esquirols, guilles, llops, ossos. Els llepins, per exemple, els estirava les orelles quan troncaven el cap o saltava sobre l'esquena dels ossos quan dormien. També li agradava molt fer bellugar les branques dels arbres per fer caure els esquirols. Tocava música amb el ratolí trompeta. Fins i tot arrencava les plomes dels rossinyols per fer pessigolles als llops. Bé, us podeu imaginar que cap animal del bosc se l'estimava i quan la veien arribar, fugien. Cames, ajudeu-me! Al cap d'un temps, com que els animals s'amagaven quan la veien, la caputxeta verda ja no podia empipar ningú i va decidir pujar a la pica del Canigó a molestar el drac que hi vivia. En un tres i no res, va arribar al cim i se va trobar davant de la cova on se podia sentir un soroll fort i estrany. Fent apolit, la caputxeta verda se va apropar

0: Es va despertar.
1: Qui m'ha despertat? Va grunyir el drac.
0: Sóc jo, la caputxeta verda. Na-na-na-na-na-na.
1: Deslliga-me la cua!
2: Va cridar el drac, tot enfadat.
0: D'acord, però m'hauràs de passejar per tot el país. Vull anar de Salses a Guadamar i de Fraga fins a Maó.
2: El drac s'ho va pensar un petit moment i va fer veure que acceptava, però un cop tingué la cua deslligada, va obrir una boca enorme i se va empassar la caputxeta verda. Veieu? Us penseu que aquí s'acaba la nostra història? Doncs no. La caputxeta no el va deixar estar. Cridava. Donava cops de peu, li feia pessigolles.
0: Volia sortir ben segur. No s'hi està gaire bé dins la panxa d'un drac.
2: En canvi, els animals del bosc, ells, volien que s'hi quedés perquè així no empipava ningú. El que és cert és que el drac ja no podia més i per això va anar a veure el seu amic, el gegant del Pi, perquè l'aconsellés.
0: Ves al riu i beu molta aigua, així s'ofegarà.
2: Però la caputxeta verda sabia nedar. Aleshores va anar a demanar ajuda al seu amic en Patufet, que en sabia un munt de com sortir de la panxa d'un animal, i aquest li va dir:
0: hauràs de menjar cols i més cols, una gran quantitat, i ja ho veuràs.
2: Però, abans de tot, el drac va dir a la caputxeta:
1: si te deixes sortir, deixaràs d'empipar els animals del bosc, i jo?
2: La nina li va prometre tot el que volia de tan malament que se trobava dins la seva panxa. El drac, doncs, va menjar quilos i quilos de cols fins que va fer un pet tan fort que se va sentir fins a Perpinyà i la caputxeta verda va sortir disparada com un coet.
0: I ara què faré? Va dir. Aquí ja no puc empipar ningú.
1: Per què no et quedes a jugar amb nosaltres? Li va proposar el drac.
0: Ui, no tinc ganes, però ara sé què faré. Aniré a empipar la meva cosina, la caputxeta vermella, que viu a les Alberes. Adéu!
2: I sabeu què? En el fons, tothom era content de veure que se n'anava, però no sabem si la caputxeta vermella, ella, va ser contenta quan la va veure arribar.
0: I que te cric, que te crac, el nostre conte s'ha acabat.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: La revista de la setmana.
3: Amb Pasqual Tirac.
4: Ja ha arribat l'hora d'acollir la Judit Càlix, la directora de la revista Cuina. Com cada mes, per fer una ullada sobre el sumari del moment. Bon dia, Judit.
5: Bon dia.
4: Es veu que heu pogut imprimir la revista sense problema, eh?
5: Sí, aquest número, sí, sí. Si la mireu, si la guaiteu, doncs veureu que hi ha una plata doncs, d'arròs negre.
4: Amb tinta.
5: Amb tinta, exacte, que nosaltres li diem arròs negre perquè és negre per la tinta. Vull dir que hi ha gent que també hi posa tinta artificial, però nosaltres estem parlant de la tinta natural, la tinta dels cefalòpodes, no? que és tant ja sigui de sípia com de calamar, doncs, però és capaç de transformar doncs, el color d'un plat en molt poca quantitat. No? I està molt, és un ingredient molt arrelat a la tradició doncs, marinera de casa nostra, perquè li aporta doncs, sabor, a més de color, li aporta molt de sabor. Doncs hem fet així un reportatge super, jo trobo molt interessant, perquè la tinta no és un ingredient que s'hagi estudiat tampoc molt, perquè és secundari, evidentment, però bé, és, al final la tinta, dius, els pops, alguns pops també en tenen, però està formada per melanina i altres substàncies residuals, i com sabreu, doncs, les sípies i els calamars doncs, la fan servir, doncs, l'amagatzemen doncs, per una mica per defensar-se doncs, dels seus depredadors, no? Que quan es veuen, es senten atacats, doncs ells alliberen doncs, aquesta tinta i tenen temps de marxar. Quan es pesquen aquestes espècies, aquesta tinta doncs, la podem fer servir en molts plats, no només amb aquest arròs amb tinta o arròs negre. No? Nosaltres, per exemple, proposem un humus doncs un humus que es fa amb cigrons, però li dones el toc aquest de tinta que li dona aquest color diferent. Després hem versionat doncs, un plat de l'Albert Rauric, que és un cuiner que té un restaurant japonès molt català. Jo sempre li dic que bueno, tu ets japonès, però molt català, que es diu Dos Palillos, que està aquí al centre de Barcelona, que us recomano molt. I té un dels seus plats, és el shiokara, i nosaltres hem fet una versió d'aquest shiokara, que són uns calamarsets doncs, amb una salsa doncs, amb tinta. I després, bueno, fem el típic arròs negre no podia faltar i també ens atrevim doncs, amb una panna cotta, no? És un ingredient que també ens diuen molts cuiners que és millor comprar-lo pasteuritzat, si no l'has de coure. Doncs si hi ha gent que el vol fer servir per una vinagreta, doncs és millor comprar-lo, que ja n'hi ha a totes les peixateries. I és, a més, doncs, que ens atrevim, tots ens deien que ens atrevíssim més a fer-lo servir doncs, en plats que més enllà doncs, dels típics fideus o arrossos, no?
4: A més que dona un toc de color, té un impacte interessant a la cuina.
5: Sí, sí, sí, i també de sabor, i la cuina innovadora també la fa servir molt. En aquest reportatge doncs, també hem parlat amb els xefs del Disfrutar, millor restaurant del món, i ens comentaven doncs, que fan servir la tinta, doncs, per exemple, com a tint, per elaboracions noves del restaurant. Ens comentaven que feien una preparació amb un film de midó, amb la qual fan uns raviolis, i llavors és una pasta translúcida que, clar, la pots tenyir amb productes naturals, amb el que vulguis. Si tens un to verd, doncs quedarà verda, si és negre, doncs negre, i llavors això dona possibilitats doncs, infinites doncs, a la cuina d'avantguarda.
4: Quan vingueu per Catalunya Nord, haureu de tastar un dels plats signatures del xef Bruno Léger,
5: sí,
4: que hi prepara un fullat amb tinta de sípia,
5: sí,
4: per damunt una espuma de cabra, de formatge de cabra, i per decorar algunes verduretes.
5: Ah, doncs me l'apunto, que aviat tenim una visita pendent i escolta, és això, sí, sí, ja et dic, els cuiners doncs, més innovadors, és un ingredient que mira, és un ingredient que ha passat de la cuina marinera doncs, més senzilla doncs, a l'alta cuina, no?
4: Per parlar de cuina més casolana i de mercat, veig que feu un reportatge sobre la Boqueria i tothom sap que a la Boqueria hi ha un problema de turistificació. Hi ha solucions o no?
5: Doncs sí, sempre allò que diuen excepte la mort, tot té solucions. Però a veure, estem en un moment, viu un moment crític. La Boqueria doncs, s'ha convertit en una de les principals atraccions turístiques de Barcelona. Vull dir, cada dia aquí hi ha una gentada que està molt bé, i que el que passa que cada vegada doncs està convertint menys en un mercat i més en una atracció turística. Les parades doncs, de la gent que es jubilen, doncs, llavors les agafen doncs, altres propietaris i les converteixen doncs, en botigues. Ara el que domina més són pernil, o ibèrics en general. Ostres, a la part del mig on hi havia les parades del peix, doncs hi ha diverses que són ostres, fregits, i després les de fruita, doncs, que venen doncs, els sucs, els batuts també de fruites i moltes capsetes d'aquestes amb macedònies o fruita tallada. Clar, això és el producte tradicional, cada vegada va quedant en menor proporció respecte a la resta de proposta. Llavors el que estan intentant és aturar això. Ara els gestors volien mirar doncs, que el 40 o el 60% de totes les parades, si a dalt posa fruiteria tal, han de tenir fruita del producte pel qual van néixer. Això és complicat, perquè si tu estàs treballant sucs i només tens sucs, doncs tindràs com un petit mostrador doncs, amb producte tradicional, però per quedar ben... s'ha de mirar a veure com acaben això desenvolupant. Tu pensa que abans tots els cuiners de Barcelona baixaven a aquí a la Boqueria a comprar. Molts que no eren del barri, el Carles Gaig m'explicava que ell tenia el restaurant a Horta i la Boqueria era una mica com el mercat central, o sigui, coses que no trobaves al mercat del seu barri, doncs baixaven aquí, coses més específiques, doncs els bolets, els marisc, que així és més específic, doncs ell baixava i ho trobava aquí. Albert Adrià també ens explica doncs, que el 85 doncs, que ell recorda que no hi havia cap turista, o sigui, els turistes no hi anaven mai, no era un lloc doncs, això. També està bé en aquell moment descobrissin doncs, la Barcelona més autèntica, però ara, clar, el que ha fet és el turisme és canviar l'essència del mercat, no? Per acabar-ho d'adobar, doncs, els darrers anys els traspassos de llicències o els acords privats entre particulars han arribat a xifres milionàries. O sigui que si un senyor que té una botiga de pesca salada doncs, se la vol traspassar perquè es jubila, doncs, de vegades un altre que portaria el mateix producte i que oferia la Mar de Vent no pot assumir aquests traspassos tan milionaris.
4: I vols dir que els gerents... Perquè hi ha algun gerent, suposo, del mercat, està conscient d'això i volen emprendre alguna cosa?
5: Sí, ells ho diuen, que són conscients doncs, que mantenir el caràcter de la Boqueria i que sigui obert a tota la ciutat doncs, és primordial. Llavors, estan mirant, s'inspiren molt en altres mercats, no? Pensen en referents internacionals doncs, com el Borough Market de Londres, Porta Palazzo de Turí, i ells sí que tenen referents de mercats que encara mantenen doncs, aquest caràcter doncs, tan vinculat amb la ciutat que els acull, no? I després també hem demanat, un dels apartats interessants era que hem demanat a cuiners o a la Benedetta Tagliabue, que és la que va fer la reforma doncs, al mercat de Santa Caterina, com ells s'imaginen què farien ells perquè la Boqueria tornés una mica doncs, a tenir, a fer goig d'anar-hi a visitar, perquè ara el que passa al propi ciutadà és que hi vas i sí, hi ha parades que estan molt bé, jo dies, com que treballo molt a prop, doncs hi ha dies que vaig a dinar a alguna barra i tot això, però clar, sempre veus allà tanta gent i tant producte així estrany. I a mi de les idees que més m'agradaven era el xef Adrià, doncs, què hi faria? Convertiria doncs, la Boqueria doncs, en el millor parador de la cuina catalana, no? Doncs que dignificaria o faria el menjar que hi ha ara per emportar, però que fos de qualitat i que, doncs, per què no una parada doncs, de fideus a la cassola o de croquetes i canelons, però ben fets, no amb el que hi ha ara, no? I altres també demanen això, doncs, més control i inspecció i evitar la competència deslleial. Clar, perquè a més aquestes parades de degustació també entren en conflicte i en competència amb els bars i restaurants que hi ha pel voltant. Bueno, és una cosa tan nostra que el barceloní se'l sent, és un mercat que se'l sent molt seu. Jo diria que més que el barceloní és tot Catalunya. Sempre que molta gent venia aquí a Barcelona i anaven en una parada obligada era anar a la Boqueria, no? I és un debat, doncs, penso que ens interpel·la a tots i que està molt bé. Explicar la realitat, tampoc no cal explicar històries de que, fantàstic, el millor mercat del món. Bueno, sí, és un dels millors mercats del món, però a veure cap a on anirà i que tot ho vegem una mica.
4: Volia, encara tenim temps, eh? Volia que me comentessis un apartat que feu a la revista on analitzeu dades numèriques. I he vist que les xifres parlen. Hi ha un requadre sobre llegums ben estrany.
5: Sí. És una secció que, a més, és bastant nova. Em sembla que la vam començar a fer el febrer passat. Li diem la cuina de dades, no? Al final és una infografia, un conjunt de diferents infografies que explica una notícia a través d'una manera molt gràfica, no? Llavors, el que diem, en aquest cas, li dediquem als llegums, perquè el conreu de lleguminoses ha estat històricament molt arrelat al nostre sistema alimentari. És una de les bases, no?, del que diem de la cuina mediterrània. I tot i això, l'estat espanyol, que se'n conreen, que a mi em semblava bastant, unes 70.000 tones, només cobreix el 58% del consum. O sigui que la resta, tot s'importa i venen dels Estats Units, de Canadà, de Mèxic, de l'Argentina. I llavors això, malgrat tenim unes varietats, que, per exemple, a Catalunya tenim un mosaic molt divers de varietats i, a més, molt apreciades per la població. Per exemple, jo la zona on visc, que està a prop d'Igualada, a la zona nord de la comarca de l'Anoia, tenim el cigronet de l'Alta Anoia, que és un cigró molt petitet, que la pell no es nota, sembla que no tingui pell, i bueno, té una producció molt petita, però és molt bona. Però bueno, també podem parlar del fesol de Santa Pau, de la Garrotxa, de la mongeta del Ganxet, de la mongeta del castellfollit del Boix, del cigró d'Oristà. O sigui, tenim un munt de lleguminoses amb nom i cognoms molt vinculades al territori, que el que hem de fer és donar-li suport, no?, i potenciar els nostres productors. Si hi ha més demanda, si nosaltres vigilem i hi ha aquesta necessitat i volem comprar llegum d'aquí, suposo que serà més rendible pel pagès dedicar-s'hi i que augmenti aquesta producció, aquests cultius que només ens cobreixen la meitat del que consumim realment. I, a més, és també una altra de les dades que donem, és que, a més, o sigui, ja som deficitaris, n'hem de comprar, però és que, a més, mengem molt poc llegum. O sigui, hi ha una mitja que em sembla que és que mengem uns 2,6 quilos de llegum cada persona per any. Però és que haurien de ser, per allò d'així, nutricionalment, per anar bé, n'hauríem de menjar 11,5. O sigui, t'ho he imaginat, de 2,6 a 11,5. Llavors ja, no sé, hauríem de fer plantacions a Mart o a la Lluna perquè no en tindríem tots. Però a vegades són aquestes dades que són, bueno, que es contradiuen una mica amb les necessitats que hi ha de la població, el que diuen nutricionalment que ens aniria bé i que d'allò és amb el que realment disposem de producte, no? I llavors també pensar això, que siguem conscients que un llegum que t'arribi de l'Argentina o de, jo què sé, de l'altra banda, Mèxic, pot perfectament recórrer uns 7.500 quilòmetres. Això també té una despesa, però energètica, brutal, no?
4: Sí. Potser s'hauria de pensar a fer campanyes de promoció, com hi ha els mesos de la gamba o de la garrota, fer setmanes de lleguminoses.
5: Exacte. Sí, és que n'hem de menjar 3 o 4 vegades a la setmana i no les mengem. Jo la primera, però a mi que m'encanten. Jo sempre m'estaria fent amanides de llegum, però no en mengem.
4: Oh, molt bé, Judit. Ja tenim uns quants elements del sumari de la revista Cuina del mes de maig. Moltes gràcies per això, Judit Calix. Ens retrobem el mes que ve.
5: Sí, moltes gràcies a vosaltres. I el número que ve és el número 300 i és el que comencem a celebrar el nostre 25è aniversari. Comencem una sèrie d'actes que hem preparat per aquest any.
4: Molt bé. A veure si la ràdio es desplaça fins allà per cobrir un esdeveniment d'aquests.
5: Ai, ens encantaria, com vulgueu.
4: Molt bé. Prenem cita i ja veurem. Fins aviat.
5: Fins aviat. Gràcies.
2: La revista de la setmana.
0: Radio Arets, a Sant Joan la Sella, 95.

0: Bom dia. Sou a Simone da Aeronau do Baú. Vos informe que dins el marc d'Identicat torna al grup L'Inestable de Puigcerdà amb el seu teatre d'improvisació humorístic. Serà el divendres 15 de maig a 20h30 a la Bilbao a Baú. Aquest any el grup presentarà Improbable, un espectacle que fins i tot no és un espectacle dins el sentit passiu del terme, sinó una relació viva i jubilatori on actors i públic se senten junts utilitzant una llengua que estima. Expliquen que el que diu la llei de la probabilitat és que si llancem un dau suficients vegades, acabarem obtenint tots els resultats possibles. Mais que passa quan el dau no té números i les regles les inventa el públic en temps real? Alors, on existeix pas més teatre en català a Catalunya Nord, el grup de Puigcerdà és el que necessitem. Pensat per a tots els públics i de franc. Allez, fins al 15 de maig.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Je m'attendais que toi, aussi galant d'amour,

sur mon cœur, tes lèvres sur ma chair.

0: attendais que toi.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

els atacs contra la llengua. Converses durant la Universitat Catalana d'Estiu 2025. Ses Illes Balears, amb Sebastià Serra i Bernat Joan. Els atacs a la llengua catalana és un tema recurrent per als països catalans. Parlem de ses Illes amb un mallorquí i amb un eivissenc. Sebastià Serra, la ses Illa, el govern de ses Illa té algunes normatives que normalment afavoreixen el català. Per què?

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Són les 9.
3: Ràdio Arrels. A Salses, 95.
1: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. Donatius.radioarrels.cat.
2: Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
2: Cada dia i cada hora en català.
5: Catedrals musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.
6: Avui som al Pirineu de Girona, al punt on es troben el riu Ter amb el riu Ritort, un preciós vilatge conegut pel seu pont, Camprodon. Com dèiem, un dels punts més coneguts de Camprodon és el seu Pont Nou, que ha esdevingut una autèntica icona del turisme de muntanya català. Aquest pont d'un sol arc, construït amb pedra durant el segle XII, segons la documentació trobada, va ser el lloc de pas obligat per anar a Cerdanya des de Girona. Se'l coneix com a Pont Nou, i no està clar si se li diu així en contraposició al pont de Can Carrera, que seria el Pont Vell, o perquè on està construït aquest pont n'hi havia un de més antic que s'hauria esfondrat en un terratrèmol. Més enllà del pont, al centre de Camprodon també trobarem uns carrers comercials i el monestir de Sant Pere, un temple romànic construït sobre planta de creu llatina. A la segona meitat del segle XIX, la bellesa de la vall de Camprodon i la proximitat d'aquesta població amb Sant Joan de les Abadeses, que tenia línia de ferrocarril, va fer que la burgesia barcelonina triés aquest indret per estiuejar-hi. Diverses famílies adinerades de la capital van construir cases benestants a Camprodon, fins al punt que l'escriptor del Vallespí Carles Bosch de la Trinxeria va batejar aquest poble com la Suïssa dels barcelonins. La urbanització d'aquestes residències es va fer sobretot al voltant del passeig de la Font Nova, paral·lel al riu Ritort, i amb castanyers bords a banda i banda. En aquest passeig encara hi podem trobar cases com Can Pomar, del mateix arquitecte que l'Arc de Triomf de Barcelona, Can Oliveda, Can Torrent i Can Winke. Aquest últim, amb unes característiques germàniques o alpines, fet encàrrec per un industrial d'origen alemany. Més enllà de la seva bellesa natural i arquitectònica, Camprodon és conegut per ser el bressol d'un dels grans pianistes catalans i de renom internacional, Isaac Albéniz. L'obra probablement més coneguda d'Albéniz és la seva suite Ibèria, de qui avui podem sentir la primera obra del primer quadern, interpretada per Alicia de la Rocha.

0: Hem sentit les evocacions del primer quadern de la suite Ibèria del camprodonenc Isaac Albéniz, interpretat per la gran Alicia de la Rocha, que ens ha servit per parlar del vilatge natal d'Albéniz.
1: Catedrals musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.
2: Radio Arrels, al Soler, 95. Guerra.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
3: El 2 de maig del 2014 neix el festival Clownia a l'iniciativa del grup Charango. Aquest esdeveniment va començar com un conte entre amics en el qual es presentava Clownia, una ciutat llunyana, un món millor, que va ser transformat en cançó l'any 2010 i 4 anys més tard en forma de festival al poble dels membres del grup Charango, Sant Joan de les Abadesses. Clownia és una utopia on tot és possible i on s'hi barregen diferents expressions artístiques amb la voluntat de transformació social per lluitar contra les desigualtats. Els anys que han seguit la pandèmia de Covid han estat molt difícils per la supervivència d'aquest festival. Escoltem la cançó Bola de Charango.

0: Escolteu
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
1: Esquitxos de llibres.
0: Amb en Pere Manzanares.
1: De Ràdio Arrels.
2: A les 6 del matí vàrem envair una illa de cases, els edificis Oliva, al barri de l'Alt Vernet de Perpinyà. Devien fer goig un centenar d'homes entre policia nacional, guàrdia mòbil, inspectors, un comissari i els garatgistes encarregats de treure els cotxes cremats del mig dels patis. Tots teníem son. Per això no vàrem tostar gaire fort a les portes dels individus recercats. 6 gitanos sospitosos de tràfic d'heroïna. 3 eren de Perpinyà, 3 venien de Barcelona. Em feia fàstic entrar a casa seva, amb els matalassos bruts a la cuina per fer dormir els fills, mentre els pares copulen. Brutícia, un televisor i un vídeo, un munt de vestits dins un armari de formicà dels anys 60 i què més. Les mares xisclaven de bon començament que «Deixeu-lo! Ha passat res! Pobre nin, pobret!» I els mainatges s'ho miraven amb la cara enllafegosa d'una setmana. Només en vàrem trobar 4, aviat emmanillats. Aquell que vàrem arrestar nosaltres, en Kessler, l'Obonàs i jo, es va vestir lentament al mig de la seva família. Em va preguntar si podia fumar i jo, com sempre que un gitano em mira, vaig envermellir un xic, però ningú no ho va veure. Li vaig dir que sí. El crim de l'escriptor cansat, de Joan Lluís Lluís, a les edicions de La Magrana, l'any 2000.
1: Esquitxos de llibres.
0: Amb en Pere Manzanares.
1: De Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels. A Vives, 88.2.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: L'Europa de les llengües, un viatge lingüístic arreu del continent. Amb Miquel Martínez Vila.
3: A aquesta hora, a Ràdio Arrels, saludem en Miquel Martínez Vila. Bon dia, Miquel.
4: Bon dia, Claufe.
3: Que ens ofereixes un viatge a través de les llengües d'Europa i avui aquest viatge ens porta a una gran illa volcànica de l'Atlàntic Nord.
4: L'illa del Nord per excel·lència, que és Islàndia, és la segona illa més gran d'Europa després de la Gran Bretanya i està situada al límit entre la placa continental europea i l'americana, cosa que fa que tingui una activitat geològica molt important amb uns volcans que de tant en tant entren en erupció i a més també tenen geysers. La major part de la població viu al sud-oest del país, a l'àrea metropolitana de Reykjavík, i si no, viuen a la resta de la costa, que té una carretera que de fet fa la volta a la illa. El centre de la illa, en canvi, és pràcticament inaccessible si no tens vehicles tot terreny i pràcticament no hi viu ningú.
3: I la llengua que s'hi parla és l'islandès.
4: És la llengua pròpia de l'illa i la parlen poc més de 300.000 persones. És una llengua escandinava complexa en la qual els noms es declinen per cas, per nombre i per gènere. L'islandès ve del norrè, que era la llengua que es parlava a Noruega a l'edat mitjana i de fet va ser la mare de moltes altres llengües que després es parlarien. Van ser els noruecs els que van poblar la illa cap als segles 9 o 10 i van portar doncs la seva llengua. I pel que sembla l'aïllament d'Islàndia ha provocat que aquesta llengua evolucionés molt poc, cosa que ha fet que cada vegada estigui més lluny del noruec actual i des del segle XV es poden considerar ja dues llengües completament diferents.
3: Has dit que ha evolucionat molt poc. Això fa que els islandesos parlin una llengua medieval?
4: Bé, per poc que sigui, en mil anys les coses evolucionen, però podríem dir que els islandesos poden llegir amb una certa facilitat el norrè medieval, una mica igual com els catalanoparlants podem arribar a entendre textos en occità antic, tot i que hi ha conceptes o coses que se'ns poden escapar. Els islandesos també es poden entendre per escrit amb els parlants del faroès, la llengua de les illes Fèroe, però sembla que és només per escrit, perquè una conversa parlada ja no hi arribarien. També cal entendre que Islàndia és lluny de tot. O sigui, la costa de Groenlàndia és a 280 quilòmetres d'Islàndia, que és la distància en línia recta que hi ha entre Perpinyà i Toulon, mentre que les illes Fèroe són a 420 quilòmetres, que és la distància que hi ha, diguem, entre Banyuls i Còrsega, així en línia recta, i amb el continent europeu el punt més proper és Noruega i és a gairebé 1.000 quilòmetres. O sigui que realment estan molt lluny de tot.
3: I a més es considera una llengua conservadora.
4: Sí, perquè cap al segle XVIII es van adonar que hi havia que quan havien de designar objectes nous tendien a copiar-los del danès o de l'anglès i van suposar que això podia ser un problema per la seva llengua. Per això van decidir optar per una doctrina més conservadora i van decidir que cada objecte nou que calgui anomenar agafarien una paraula en desús que volgués dir una cosa semblant o se la inventarien des de zero. Això ha permès que la llengua mantingui una riquesa enorme, però alguns sectors, com els científics, creuen que és una complicació afegida i ho critiquen, perquè clar, hem de pensar que abans de que s'imposi una paraula hi ha tot un procés social i a vegades hi ha més d'una candidata doncs, per designar un sol objecte. I això fa que durant un temps hi hagin dues maneres de dir una mateixa cosa que competeixin una mica per quina s'ha de fer servir i genera una espècie de caos, diguem.
3: Tot i això, de dialectes no n'hi ha gaires.
4: Clar, és que la població d'Islàndia, com dèiem, es concentra pràcticament només a Reykjavík. I hi ha algunes diferències de pronúncia i de vocabulari entre el nord i el sud de l'illa, però hem de pensar que és molt poca cosa. Clar, la majoria dels dialectes que existeixen arreu del món són pel contacte amb llengües properes o amb parlars anteriors, amb una llengua anterior de la que es parla ara, que ha deixat un substrat. En el cas d'Islàndia, de llengües properes no en té, pel que dèiem, de centenars de quilòmetres de mar, i de substrat pràcticament tampoc en tenia, perquè quan van arribar els noruecs, allà gairebé que no hi havia ningú. O sigui que és estrany que hi hagi dialectes perquè no hi ha massa motius perquè hi siguin. Si vols, ara el que podem fer és sentir un petit fragment en islandès, És una notícia a l'informatiu públic de l'illa en la qual parlen d'una problemàtica política.
5: Hún kom mér óvart, já. Ég taldi eftir fundi gærdagsins að það myndi eiga sér fundir hér stað í dag en þær kusu að algjörlega hafna öllum sáttaviðræðum í nálgun að sátt í málinu og það er bara algjörlega á þeirra ábyrgð.
3: I avui, quin destí turístic ens has triat d'aquest dia?
4: A Islàndia jo no hi he estat i em sembla que tota l'illa ha de valdre bastant la pena, però s'ha triat el llac glacial de Jökulsárlón, al sud d'Islàndia i a tocar del mar. És un llac ple d'icebergs que han col·lapsat d'una gran glacera i que es poden observar des de la platja o amb una barca per dins del llac. I penso que ha de ser una experiència bonica i molt diferent als paisatges que coneixem nosaltres. Yeah.

L'Europa de les llengües, un viatge lingüístic arreu del continent. Amb Miquel Martínez Vila.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Plantes de Conflent. Albert Malló, Camproví. Albert Malló, bon dia.
3: Bon dia,
2: tornem a parlar de l'argentís.
3: És una planta molt, molt, molt present al Conflent, no gens present o molt poc present a la resta dels països catalans. És sobte que aquí, que n'hi ha molt, hi hagi pocs usos recollits. Veurem, però, que déu-n'hi-do les coses que hi ha amb altres bandes, que no són aquí al costat, però són pas massa llunyanes algunes. Desplacem-nos una mica, anem cap al sud del Pirineu i arribem al Montseny. Mm-hmm. En el Montseny hi han diversos registres que són fets fa pas massa anys, en aquest mil·lenni, diguem-ho així. És a dir, després del 2000 van estar recollits, si recordi pas malament. Les fulles, per desinfectar lesions del bestiar. També per contribuir a expulsar la placenta de les vaques després de badallar. Mm-hmm. I per enfortir una bèstia que estigués sense vigor. Això diríem que és el més proper cap al sud.
2: Sí. Ara anem més lluny.
3: Ara anem, no sé si més proper o pot ser un poc més lluny, però seguint cap a l'oest, Pirineu. Parlem del Pirineu, que tindríem, no diríem igual, perquè els Pirineus centrals tenen plou més o plou menys, depèn del cantó que estiguis, però vull dir que estarien en la línia de les nostres muntanyes. Bé, en aquest cas parlem del Pallars i allà es feien servir per tractar problemes del bestiar. Èquids i cabres, èquids,
2: burros, mules...
3: Exacte, això. Sí, com antiàlgic, és a dir, pel dolor, antiinflamatori, oxitòxic, crec que és per expulsar la placenta, i vulnerari, probablement coses de pell i pot ser d'altres coses. I, a més, s'ha recollit informacions d'usos humans. Dolor també antiàlgic, antiinflamatori, antiulcerós, cicatritzant i vulnerari. És a dir, aproximadament el que serveix per guarir les bèsties també serviria per guarir-nos nosaltres, que no deixem de ser també bèsties.
2: Uns animals.
3: Ara, si anem cap avall, perquè cap amunt
2: no n'hi ha.
3: No n'hi ha, o n'hi ha pocs. Potser n'hi ha o potser no n'hi ha no tant. Mm. És més lògic que n'hi hagi cap a baix per una senzilla raó. És una planta que més aviat se fa, prefereix els hàbitats en llocs realment calents. Mm. Doncs és més probable que n'hi hagi cap al sud que no pas cap al nord. Parlem del País Valencià i d'altres contrades ibèriques. Medicina humana. Problemes estomacals, hemorroides i pell. Nutrició animal per cabres. Veterinària. Vulnerària per als èquids. Allà baix també sembla també que ho fan servir, com aquí dalt al Pirineu. I després també hi ha informacions utilitat com a planta mel·lífera. Realment és visitada, quan hi ha les flors, realment és visitada. Llàstima que no faci unes floracions més amples o més allargades, que potser
2: sí,
3: seria més estimada.
2: Com has dit a les edicions precedents,
3: sí,
2: és la floració és molt curta,
3: sí,
2: d'un dia.
3: És curta, és un dia, però floreix un molt grapat de dies, però si ho mirem quan una mata floreix, sé pas ben bé, però jo pensi pas que més que una setmana, 10 dies, però n'hi ha d'altres, diria, no ho dic pas amb seguretat, això, hi ha moltes coses que semblen que hauríem de saber i no les coneixem, hi ha molt de camp per fer recerca. Llavors, ara ens anem encara més lluny, al Marroc. En allà, a l'Atlas, estem parlant de les muntanyes, perquè és una planta que neix a les muntanyes, probablement allà encara sortia més alçada.
2: Més alt.
3: Sí. Un grup d'investigadors ha publicat un treball, un estudi, recentment, el 2023, i ha analitzat extractes de Cistus laurifolius, és a dir, argentís, i Cistus salvifolius, sabem pas quina sotespècie. Bé, hi haurà quelcom comú. I diu que consideren que aquests extractes que són agents importants per desenvolupar coadjuvants i remeis naturals per tractar l'acné lleu. Llavors, tema de pell, i pot ser d'altres coses, perquè es manifesta la pell, però pot ser bé de dins.
2: Sí.
3: Llavors, hi ha, en tot cas, certa similitud amb les informacions d'abans, com a vulnerari, com a problemes de pell. Ja ens dona una base científica que la planta pot ser útil en aquest camp. Nosaltres aquí en tenim molta. Aviam si aquestes idees poden servir per desenvolupar algun projecte interessant.
2: Si algú ens escolta que vol anar cap a aquests projectes d'utilització d'usos de plantes, que en tenim moltes i que no les fem servir.
3: Exacte.
2: És l'argentís. Moltes gràcies, Albert Mayol, i fins a anar a veure una altra planta.
3: Sí, moltes gràcies, Enric. Només afegir Cistus laurifolius, sotespècie laurifolius.
2: Moltes gràcies.
3: Fins aviat.
2: Plantes de Conflent.
3: Albert Mayol, Camproví.
0: Radio Arrels, en FIAC 95.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Són les 10.
2: Ràdio Arrels. A Elna, 95.
1: El disc de la setmana. Amb Paula Escudero.
3: Aquesta setmana tenim amb nosaltres a l'Ignasi Cavaller Solves, que acaba de treure les seves 4 primeres cançons en solitari. A part d'això, també l'Ignasi és el teclista del cantant Nil Moliner i va tocar en grups catalans com ara La Màlaga, Banana Beach o encara El Veïnat. Ignasi, molt bon dia.
4: Hola, molt bon dia.
3: Aquesta setmana ens presentaràs, doncs, 4 cançons, són les 4 que acabes de treure. Tu fa molt de temps que ets músic i que, de fet, és el teu ofici. Com és que has esperat tant de temps abans de treure les teves pròpies cançons?
4: Doncs, ostres, trobo que és una molt bona primera pregunta per començar l'entrevista. Mira, realment, jo he escrit música des de fa molt de temps. Quan era petit, a l'escola de música ja m'agradava inventar-me coses amb el piano. Després d'adolescent, també amb la guitarra i cantant, doncs també vaig començar a escriure algunes peces i mai no m'havia atrevit, diguéssim, a mostrar-les així en públic, perquè no sé ben bé per què. Suposo perquè, com que també he anat tocant amb altres artistes com a música acompanyant i anat tenint altres feines, mai no havia posat l'energia aquí en les meves pròpies cançons. I sí que amb El Veïnat, amb aquest grup que mencionaves, que vaig tocar més o menys entre els 18 i els 20 anys, va ser quan estàvem més actius. Aquí sí que hi havia molta música escrita per mi, però no la cantava sota el meu nom, sinó que al final era una cosa col·lectiva. I ha sigut, ara, mira, arrel d'una situació bastant complicada i d'una ruptura i de tot un dol força, bueno, força llarg i farragós, que vaig tenir aquesta necessitat d'escriure una altra vegada. Ho havia anat fent els últims anys, però aquesta vegada va ser realment una via de supervivència, no? Realment de sentir que tenia necessitat de dir moltes coses i aquestes coses de cop i volta podien rimar i tenien una música que va anar sortint força, força sola. Va ser com treure un tap una mica. I un cop fetes aquestes cançons no tenia clar tampoc si publicar-les. Realment, estava dubtant de què em faria. Només sabia que d'entrada les havia de fer. I mira, vaig anar donant forma i al final doncs, he fet aquests 4 petits vídeos i estan exposant-me per primera vegada així com a solista cantant principal.
3: De tot això en tornarem a parlar de com has fet aquest pas d'exposar-te i treure aquestes 4 cançons que al final són bastant íntimes i profundes. Ens deies que fa temps que escrius cançons. Et recordes de la teva primera cançó que vas escriure, fins i tot si eres molt petit o si no tenia lletra?
4: Ostres. Doncs la primera... No ho sabria dir, perquè a vegades també hi havia aquestes coses com d'exercicis a l'escola de música, no? A la classe de llenguatge musical o d'on fos, on ja hi havia un joc i una creació de melodies i així. Llavors, posar-ho com a primera cançó, sí que en recordo una que curiosament es deia This is not a love song, imagina't, quan tenia, no ho sé, potser tenia 14 anys o alguna cosa així. I aquesta crec que va ser la primera cançó que vaig fer així, diguéssim, amb estrofes, amb tornada, i tocava la guitarra i l'harmònica, així, una mica Bob Dylan. Bueno, sí, crec que va ser aquesta.
3: Avui començarem parlant de la primera cançó doncs, que vas decidir publicar, que es diu El Pit. És una cançó doncs, d'amor, de desamor. Ens pots explicar una miqueta més per què aquesta cançó, per què et va venir aquesta necessitat, després d'una ruptura, d'escriure aquesta cançó?
4: Uf, sí, i tant, i tant. Bé, El Pit és una cançó, és la primera cronològicament, diguéssim, des del moment també de la ruptura fins avui. He escrit 8 o 9 cançons. Ara, em vaig escriure moltes l'estiu passat i després algunes altres que han anat arribant una mica més tard. I cronològicament, El Pit és la primera que vaig escriure. I crec que té un component molt d'aquesta cosa de la frustració i del dolor d'haver intentat durant molt de temps i de moltes maneres haver volgut doncs, cuidar una relació i tirar-la endavant i construir una cosa molt bonica, veient que en un moment donat doncs, no ha estat possible que això hagi seguit així. No? I és aquesta cosa de... El que al final la cançó es diu el pit on reposaves tu, no? En els moments aquests després de tota la tempesta, no? Quan hi ha alguns problemes, algunes situacions complicades, no? Per sort tenim moments d'oasi, no? I moments de calma, que en aquest cas doncs estan molt representats per aquesta sensació i aquesta imatge doncs de poder estar estirat amb l'altra persona recolzada al pit i amb una mica amb aquesta pau. I aquesta cançó doncs, bueno, evoca una mica tots aquests moments des d'aquesta impotència, no? Diguéssim, d'haver-ho volgut intentar molt i que no hagi pogut ser.
3: I dius que després d'aquesta ruptura vas anar escrivint 9 cançons al total, entre les quals n'has publicat 4. Les has escrit una mica per ordre, potser, de les etapes del dol que es pot viure després d'una ruptura?
4: Sí. Mira, una cosa molt curiosa, és un anàlisi, un autoanàlisi que he fet a posteriori, i és que, clar, jo al final he escrit el que en aquell moment sentia i pensava, no? Jo tampoc estava amb una sensació d'estar escrivint un disc o estar escrivint un... no sé, jo simplement feia el que en aquell moment sentia que volia escriure. I és curiós perquè la primera cançó comença amb la paraula no. I la segona cançó, que no sé si en parlarem ara una mica més tard, però també. I la tercera cançó té la paraula no al segon vers. I llavors l'altra... És com que a mesura que van passant les cançons, al principi comença a haver-hi molt de no.
3: És la negació.
4: De negació,
3: sí, sí.
4: Absolutament. I això me n'he donat després, eh? És a dir, al cap de més de mig any, potser, de mirar-ho en retrospectiva i de penjar les lletres o el que fos, i dir, ostres, realment... és fort com de manera, bueno, sense haver-hi posat consciència, he escrit això i d'aquesta manera. Llavors, sí, jo crec que la cronologia és inevitable, no? Com que cada cançó té el seu moment, cada moment vius una sensació diferent, ara també, evidentment, estic en un altre punt molt diferent al que estava el mes de març o el mes de desembre o el mes d'octubre o fa un any al moment de la ruptura. Per tant, sí, jo crec que és insalvable això una mica.
3: En aquesta cançó la toqueu doncs, a 3 guitarres, també hi ha un baix. Qui són els músics que t'acompanyen?
4: Qui són els músics? Mira, els músics per davant de tot i abans que músics són persones increïbles que han estat també a prop meu al llarg d'aquests mesos i d'aquest procés. I per això també he volgut comptar amb ells, no? De cara a fer aquesta gravació, perquè els admiro molt musicalment i a nivell personal doncs, també hi ha un vincle. Al final, haver escrit unes cançons tan, tan, tan íntimes i delicades i profundes, per mi això requeria d'estar acompanyat de gent que em faci sentir tranquil i còmode com per poder cantar això amb el sentiment que es mereix, no? Diguéssim, més enllà del musical. I en aquesta cançó m'acompanyen el baixista Jaume Ávila, que també és el baixista també del projecte del Nil Moliner. I a més d'en Jaume hi ha en Marcel Castellví, que també és el guitarrista del Nil, i el Litus Guilera, que és ex-guitarrista del Nil. O sigui, al final tot queda molt a casa. Són músics amb qui he tocat molts anys, hem fet moltes gires arreu. I ens entenem molt també musicalment. Jo realment vaig arribar allà a l'estudi de gravació on vam gravar els vídeos. Els hi havia passat prèviament una maqueta que havia gravat jo a casa i vaig arribar allà res amb un paper amb 4 acords escrits i confiant en el seu criteri artístic, perquè és gent que això, com que musicalment també admiro i respecto molt, tenia la certesa que tot el que toquessin m'agradaria o encaixaria amb la cançó. I, per tant, va haver-hi molt aquesta confiança a cegues i la veritat és que va fluir amb molta facilitat, com no esperava, d'una altra manera.
3: Doncs escoltem el Pit, Ignasi.

0: Això és el disc de la setmana i acabem de sentir el Pit d'Ixus o Ignasi Cavaller Solves. Aquesta setmana presentem les primeres cançons de l'Ixus en solitari. Ignasi, tu fas música des de petit. Ens pots parlar una mica del teu recorregut musical?
1: Sí, per descomptat. Jo realment faig música des que tinc memòria i el que molta gent no sap és que en realitat el primer instrument que vaig tocar va ser el violí. Quan era molt petit, el que passa és que per algun motiu que no sóc capaç de recordar, es veu que no em va agradar l'instrument i em vaig posar a tocar el piano. I a casa meva, per sort, teníem un piano de paret que havia sigut del meu besavi. I tot i no ser una família de músics, la meva mare doncs, li agradava molt la música i tenia molt clar que volia que jo doncs, em fes o com a mínim ho provés. I així vaig començar, des de ben petit, tocant el piano, anant a l'Escola de Música Municipal de Premià de Mar, que és el poble del costat de Vilassar, que és d'on soc i on visc. I res, i llavors amb el pas dels anys tenia curiositat per altres instruments, anava també al cau i allà vaig aprendre a tocar la guitarra de manera autodidacta, barrejat una mica amb tots els fonaments que tenia de llenguatge musical. I després em vaig animar amb el saxo i bueno, una harmònica que hi havia allà del meu avi i una mica vaig anar fent, anar creixent, bastant curiós per descobrir nous instruments, més que per centrar-me en un de concret, la veritat. I ja està, i després vaig estudiar a l'Escola de Música Moderna de Badalona, que va ser el pas previ a entrar a l'ESMUC, a l'Escola Superior de Música de Catalunya, on em vaig graduar amb l'especialitat de Pedagogia General, també, que és una altra vessant, a part de la interpretativa, que també tinc, bueno, he cultivat molt i m'hi dedico també actualment.
0: Una pregunta també que tinc a nivell personal és fins a quin punt necessitem autoexigència quan aprenem la música? És a dir, ets tu, quan eres petit, que pensaves haig de continuar o haig de continuar intentant perquè, com bé deies, el violí és un instrument difícil i, de fet, tots els instruments són difícils a l'inici. O fins a quin punt eren els teus pares que potser t'obligaven una mica o t'insistien?
1: Crec que és una pregunta molt, molt interessant. I crec que jo en cap cas he tingut la sensació que algú m'estés obligant a fer això. Sí que és veritat que hi havia a vegades aquests estira i arronses amb m'hauries de practicar més a casa. No? Que a vegades potser la lluita o el conflicte podria estar una miqueta més aquí amb el fet de practicar a casa. Però mai he tingut la sensació... De fet, mira, sempre dic una cosa, que és que jo crec que no he escollit, en cap moment he pres la decisió conscient de em vull dedicar a la música. Crec que he anat fent música tota la vida, fins i tot he començat alguna altra carrera, a la Universitat d'Antropologia Social i Cultural, i tinc moltes altres inquietuds, i m'agraden els idiomes, i he fet moltes altres coses, i altres feines també d'altres disciplines, podríem dir, però la música és algo que he arribat a integrar d'una manera tan inherent, implícita a mi, diguéssim, que mai no he pres aquesta decisió de, ostres, em dedicaré a la música. No? Vaig començar a tocar amb els meus amics, llavors fèiem algun concertillo, feia classes de reforç escolar i llavors a classes de reforç escolar s'hi va afegir alguna classe de guitarra. No? És com que el tocar amb amics va acabar esdevenint tocar després amb grups més professionals i el fet de fer classes de reforç al final ha fet doncs, que faci també classes de música. No? I m'he trobat d'alguna manera m'he trobat, molt, molt privilegiat em sento, d'estar treballant amb la música sense haver rebut mai cap pressió gaire forta com per haver d'estar fent això o una altra cosa.
0: És que això és una pregunta que tinc jo també a nivell personal per les meves filles, de fins a quin punt les haig d'insistir perquè vagin fent música o les haig de deixar anar a la seva bola, realment. No?
1: Sí, jo crec que... Hi ha una cosa també aquí que és m'agrada molt, com acabo de dir, no? Que m'agraden molt els idiomes. Hi ha un tema que és que en anglès, play music, no? Al final és el verb play, no? Que és el verb jugar. I crec que és molt interessant això, que la gent que vulgui aprendre música pugui jugar. Després el grau de professionalització que agafi una persona o una altra doncs dependrà del que vulgui aquesta persona, del que pugui a nivell d'entorn, saps? És a dir, no sabem mai com anirà, però d'entrada crec que sí que és interessant que els nens i nenes puguin jugar amb la música i puguin sempre cantar i ballar i que si pot haver-hi algun instrument de casa, sigui quin sigui, si n'hi ha algun per allà i poder-lo tocar i fins i tot que alguna persona adulta pugui acompanyar-ho, encara que sigui de manera molt rudimentària, però tocant aquest instrument mentre els seus fills o filles canten. Jo crec que tot hi suma i al final, si les coses estan, com ho diria, integrades en l'entorn, no? D'alguna manera, és molt més natural que no si això és una cosa que molt, molt llunyana a la realitat del nen o nena, no? Si els nens i nenes estan acostumats i acostumades a anar a veure alguna cosa de música en directe, un espectacle, un circ al carrer, unes titelles, d'alguna manera aquesta part artística està una mica més desperta i és més fàcil llavors que puguin tenir també ganes de tocar algun instrument, no? Si estan veient gent que en toca, si és una cosa molt, molt allunyada, potser costa més. I al final també això de la música és un llenguatge, no? Jo considero també és com una llengua i el fet d'aprendre doncs, un idioma nou, la música no dista tant d'això, no dista tant d'això i per tant a vegades a mi aquestes preguntes me les faig una mica de vale, què passaria si en lloc d'ara estar parlant de música estiguéssim parlant d'aprendre, per exemple, això, una altra llengua, no? Alemany. Com seria això? Ostres, vale. I això m'ajuda d'alguna manera a contextualitzar-ho i a poder pensar-ho amb més clarividència, diguéssim.
0: I per tu la música és com un idioma?
1: Sí. Per mi la música és... Sí, al final és un... Els idiomes serveixen per comunicar-se i la música crec que també és un mitjà de comunicació important, com sempre es diu, no? Universal, tot i que després cada música també té les seves particularitats. Sí, per mi la música és com un idioma. Després, a més, a nivell tècnic, no? Sí, més enllà de tota aquesta part poètica i filosòfica, a nivell tècnic també penso que ho és. És a dir, que ja existeix un fraseig en la música. I igual que existeix en les llengües, i existeixen uns signes de puntuació, i existeixen unes funcions harmòniques que jo sovint comparo amb les funcions gramaticals, no? Al final amb els subjectes i els predicats. És a dir, la música està construïda a través d'uns patrons, igual que ho està feta una altra llengua, i aquesta analogia, aquesta comparació, la faig sovint també com a professor. Quan explico moltes vegades alguns conceptes harmònics, em remeto a l'anàlisi morfosintàctic perquè realment trobo que a nivell estructural té molt de sentit.
0: Ignasi, tornem a parlar de les teves cançons, aquestes quatre cançons que acabes de treure. Són unes cançons molt íntimes, són molt tristes, parlen de sentiments profunds, i en tot cas és el que sentim quan les escoltem. Has hagut de superar una mica el pudor o la por de cantar emocions tan profundes abans de treure-les i de publicar-les?
1: Absolutament, sí. De fet, el que m'ha passat és hi ha hagut dues pors alhora aquí, amb les quals he hagut de lluitar o de superar i de lidiar. Una d'elles és el propi fet de cantar, perquè mai m'havia exposat a cantar així a primera línia. Sempre he fet molt més de... Quan he cantat ha sigut fent coros, fent segones veus, ha estat més des d'un altre lloc, des d'una altra posició. I tinc moltes inseguretats amb la meva veu. També tinc algunes lesions, tinc un quiste, tinc una vergetur, que es diu. Bueno, tinc les meves coses que ja m'he anat tractant també a nivell foniàtric i així. Llavors és una veu que, bueno, a mi personalment no m'agrada gaire. Llavors aquí hi ha tot un treball ja també diguéssim, de l'autoestima i de posar en valor la meva pròpia veu. I això aquesta ha estat l'escull principal, no?, que he hagut de superar i de dir, vale, no passa res, fes-ho encara que no t'agradi tant o fes-ho encara que el que sigui. I aquest ha estat un. I l'altre, el que comentaves també de les emocions, doncs evidentment, perquè el que estic dient és una cosa molt, molt crua, molt sincera, molt de dins, sense gaires filtres, no, diguéssim. O sigui, al final és tal com raja, que diríem. I clar, i exposar-me així també em feia aquestes preguntes, no, de fins quin punt jo vull que que la imatge que jo projecto, al final, no, com a músic, com a persona, sigui aquesta, sigui la d'aquest cantautor que està aquí removent tota aquesta cosa visceral i trista i de frustració. I això també em generava inseguretats a l'hora de compartir-ho, de dir, ostres, mira, potser ho he fet i m'ha servit ara a mi per fer-ho i ho deixem aquí i ja està. I no cal que ara mateix la meva aparició, diguéssim, com a solista al públic sigui cantant uns drames com són aquestes cançons.
0: I com t'ho has fet llavors per fer aquest pas?
1: Bueno, jo crec que ha estat molt, molt de jo mateix anar-me repetint que potser estava bé, que la música... Hi ha hagut un argument, no?, que em serveix al final, que és que la música és bonica de compartir i a vegades... no, m'ha passat que alguna d'aquestes cançons m'ha escrit alguna persona que m'ha dit, ostres, Ignasi, gràcies, porto 3 dies escoltant aquesta cançó sense parar, he connectat moltíssim perquè també vinc d'alguna similar o pel motiu que sigui, i aquesta cosa, no, el fet que hi hagi algú que pugui connectar de manera tan forta amb la música i que això li pugui servir en aquell moment, sigui per superar un moment estrany o a vegades per posar-li paraules o a vegades per sentir-se més acompanyat, és a dir, pel motiu que sigui, aquest fet de compartir la música era una cosa que a mi en aquest moment també em va fer aquest pes, no? De dir, ostres, que si la deixem al calaix, està allà i ja està. Però, mira, la puc compartir, no, és gratuït penjar aquesta cançó al YouTube, no? Vull dir que no té un cost. M'ha costat uns diners fer-ho i un cop tinc el procés, el fet de deixar-ho anar i de compartir-ho amb la resta del món, en aquest cas, no? Això que té internet, no em costa res, em costa superar aquesta por personal meva, que és una por única i intransferible, és a dir, que només la tinc jo. Llavors, he trigat una mica a fer-ho, perquè les cançons al final moltes les vaig escriure l'estiu passat i no ha estat fins al principis de març que les he gravat i no ha estat fins al maig que m'he decidit a treure-les, no? Vull dir que hi ha hagut una variable temporal també, que hi ha hagut d'anar convencent-me una mica a mi mateix i parlant-ho amb l'entorn també. La gent m'ha animat a treure-ho, així en general, gent propera, que també em deia, doncs, que això és bonic, treu-ho, al final, no sé, està bé que estigui a l'abast de qui vulgui i mira, i aquí estem.
0: I només per això, per la gent que se sent identificada, identificada, val la pena, penso. Ara ens parlaràs de la cançó Des d'on, una cançó on tu estàs al teclat, acompanyat d'una guitarra, un baix, una bateria. En aquesta cançó doncs, encara parles d'aquesta ruptura i dius hem tensat massa la corda i s'ha acabat trencant, hem encès de ple la vida i ens estem cremant. Ens pots explicar una mica aquesta tornada?
1: Uf, sí, se'm posa la pell de gallina quan sento això. Vull dir que déu-n'hi-do. Sí, al final és una mica aquesta sensació de la frustració i de la impotència, no? d'haver tensat massa una corda a nivell, no? de relació, de voler estar construint una cosa molt que era molt bonica. Realment, i amb molt de pes, molt, molt positiu, però amb situacions que no hem sabut gestionar en alguns moments i hi ha hagut aquesta sensació d'haver estat tensant molt la corda fins al punt de no poder-ho sostenir, fins al punt de en el meu cas, doncs, arribar en un lloc de dir és que ara mateix no puc sostenir això que està passant i aquesta és la corda trencada i aquesta cosa de quan parlo d'encendre la vida, no, d'haver viscut també un amor molt passional i amb molts codis compartits i amb molts moments realment fogosos, no? I això mateix, totes aquestes coses que són increïblement boniques, en el moment aquest també que es trenca aquesta corda i que la situació es menja, diguéssim, el que hi havia. Tot aquest foc es converteix una mica en un incendi, no? És a dir, aquestes flames, aquesta flama tan bonica en un moment donat, quan no pots seguir amb això, amb aquesta relació amb la que estaves, de cop aquesta flama ja no és aquella flama bonica, sinó que és una flama que et crema, perquè segueix existint i segueixes tenint tots aquests records i totes aquestes projeccions, no? Justament aquesta tornada acaba dient el té massa força el que sento que tenim pendent, no? I és una mica aquest dolor.
0: Doncs, escoltem aquesta cançó des d'on d'Ignasi.

0: Avui tenim amb nosaltres un cantautor de Vilassar, l'Ixus, l'Ignasi Cavaller Solves. D'aquí poc escoltarem una cançó que hauràs escollit, però abans de tot, Ignasi, ets tu qui has compost enterament les teves cançons amb els arranjaments, també?
1: Sí, totalment. He estat, és a dir, les vaig escriure jo o des de la guitarra o des del piano. Ja d'aquestes quatre cançons es veu bastant clarament a nivell musical quines han nascut d'un instrument o d'un altre. I sí, em vaig gravar jo mateix totes les pistes a casa, diguéssim. És a dir, de gravar-hi un baix, unes guitarres, un teclat. En alguns casos havia fet també jo alguna maqueta també amb el saxo o amb cordes o amb el que hagués estat. I això, i llavors quan tenia aquestes maquetes sí que vaig obrir-ho a la participació dels meus amics que m'han acompanyat a gravar-les en directe, però sí, els arranjaments els vaig fer jo. Sí que és veritat que després hi ha hagut bastanta llibertat per part dels músics per poder tocar la peça d'una manera o d'una altra dins del que era la composició.
0: I tu, per escriure, quines condicions necessites? Estar sol, que sigui més aviat al matí, més aviat al vespre?
1: No sé si tinc una manera o unes condicions òptimes. Jo ara el que et diria és tenir alguna cosa a dir, no? A vegades per escriure alguna cançó, a mi que a vegades, bueno, el que m'ha portat com a mínim a escriure aquestes ha estat el fet de tenir alguna cosa a dir. I això pot ser que m'hagi vingut alguna nit amb insomni i de cop a la una de la matinada diu, ostres, que m'acaba de venir això al cap i un moment ho he de posar en un paper i demà ja ho atacaré. O pot ser que m'hagi vingut la idea caminant per la muntanya i allà al mig de la muntanya doncs, agafo el mòbil i em faig una nota d'àudio a mi mateix amb alguna idea que m'ha vingut al cap i la canto. O m'ha passat a vegades d'estar escrivint el meu diari i escrivint de cop i alguna cosa que dius, ostres, això d'aquí realment té fusta de cançó, no? Per exemple. Llavors, com a mínim en el cas d'aquestes quatre cançons, han estat totes en moments molt diferents. N'hi ha hagut alguna que l'he escrit amb força gent a prop, no? Però hi havia una guitarra allà i aquells dies estàvem amb aquesta necessitat d'escriure alguna cosa. N'hi ha una altra que m'ha vingut en el moment de revisitar un lloc que per mi era molt important a nivell també de la relació de la qual estava passant aquest dol i el fet d'estar allà també, no? Em va encendre una aixeta d'alguna manera. Llavors no et sé dir cap fórmula màgica, però crec que sí que si m'hagués de quedar amb alguna cosa seria amb això del alguna cosa a dir, no? Això per mi sí que és important per llavors poder posar-se a escriure.
0: I aquestes quatre cançons que has tret, doncs ja ho hem vist, són molt tristes. Penses que quan estem malament tenim més inspiració per compondre i escriure?
1: Probablement, perquè tenim més necessitat també potser de treure el que ens passa. A vegades quan estàs bé i estàs contenta ja estàs bé, estan bé, no? És a dir, no busques una manera d'estar millor perquè ja estàs molt bé. I en canvi, quan no estàs bé, sí que potser tens aquesta necessitat a vegades de, vale, com puc deixar una mica d'estar malament, no? O com puc anar cap a una altra banda i tens tots aquests pensaments o ets més autocrític estàs més reflexiu, potser. Jo crec que hi ha una certa tendència. Això, de la mateixa manera que el cervell humà té sempre tendència a quedar-se més amb els errors i amb les coses dolentes que no pas amb les coses bones, no? Científicament hi ha molts estudis d'aquests que ho demostren, que el teu cervell ja es queda allà fixat amb el que no ha anat bé, encara que hagi estat a nivell percentual o temporal molt més curt que la resta de coses, no?
0: Ignasi, si m'haguessis de dir un músic que t'inspira, qui em diries?
1: Un músic que m'inspira.
0: És a dir, no per força el que t'agradi més, però un que puguis dir aquest estil m'agrada, és una mica l'estil que jo també vull fer en les meves cançons.
1: Mira, a nivell estilístic s'ha de dir que, a part d'aquestes quatre cançons, clar, n'he escrit algunes més, i algunes marxen una miqueta també de l'estil d'aquestes primeres cançons, tot i que la quarta ja és un bolero i és una cosa força, força diferent. Llavors, hi ha una frase d'una cançó d'un grup de rap d'aquí de Catalunya que es diu Adversaris, Hi ha una frase que deia: jo no tinc ídols, si en tingués serien col·legues. I a mi m'agrada molt aquesta cosa de, tot i que et pugui tenir ídols, diguéssim, a nivell, jo què sé, ostres, doncs, els discos dels Beatles, o Johann Sebastian Bach, no? O jo què sé, o Joni Mitchell, no? Per dir-te noms així de persones que no estan ni al meu entorn ni al meu abast. Tot i això, m'agrada molt posar en valor a la gent que tinc a prop i que fa coses que m'agraden. I, per exemple, una cantant que m'agrada moltíssim, que admiro moltíssim, és la Mar Pujol, que dret ara va treure l'any passat el seu disc Cançons de Rebost. I és molt bonic el que fa la Mar. I és una persona que realment m'inspira, no tant perquè jo vulgui fer les coses com ella, ni molt menys, sinó pel que desprèn, no? Aquesta cosa de l'admiració. Admiro molt el que fa la Mar, per exemple.
0: Si m'haguessis de dir les dues últimes cançons que has escoltat, quines són?
1: Les dues últimes cançons que he escoltat. Ostres, ara podria mirar aquí
0: Mira
1: a
0: tu,
1: veure
0: mira tu.
1: l'última que he reproduït allà a Spotify en si. Mira, de fet, és que és fantàstic això. Justament ha estat un disc que ha tret un altre amic, i va molt bé que surti en aquesta entrevista, perquè aquest amic és qui ha fet justament els vídeos de les cançons de les quals estem parlant aquesta setmana. L'amic en qüestió es diu Sebi Escarpenter, vale? En Sebi ha fet un disc cuinat així molt a foc lent, amb tot de músics també, amb participacions justament del Litus Guilherme, un dels músics que surt als vídeos, de la Meritxell Neddermann, de Ferran Savall, moltes col·laboracions de gent propera, bonica i estimada. I el disc l'ha tret sota el títol, diguéssim, o sigui, el grup es diu Together, així tal qual. I el disc es diu Unlimited Version, que d'entrada, penses, tant el nom com del disc com el de la formació, no et fa pensar potser que sigui aquest disc del Sebi, perquè no firma amb el seu nom. Però l'últim que hem escoltat és això, és aquest disc que van treure ara res aquest mes de juny, i el recomano, la
0: Molt bé.
1: veritat, sense cap mena de dubte.
0: I una pregunta potser una mica més difícil ara. Si m'haguessis de dir la teva o una de les teves cançons preferides de tots els temps, quina seria?
1: Ostres, és molt, molt, molt, molt difícil. Per això que et dic mira, tant podria dir alguna dels Beatles com de la Joni Mitchell, com de tots aquests artistes que parlàvem abans. Jo crec que, mira, una mica en sintonia amb aquestes cançons que he gravat, i amb tot el tema aquest també dels dols i del sentir-se sol i de tot això que ens pot passar en algun moment a la vida, una cançó que li tinc molt d'apreci i em connecta d'una manera molt concreta és de Mustaquí, és Ma Solitud. I crec que avui et diria aquesta. Si em fessis l'entrevista un altre dia, potser canviaria de cançó, però em quedo amb aquesta.
0: Doncs va, escoltem Ma Solitude de Mustaquí.

0: Acabem de sentir Ma Solitude de Mustaki, la cançó l'ha triat l'Ignasi, que entrevistem aquesta setmana a Ràdio Arrels. Recordeu que cada setmana a Ràdio Arrels presentem músics catalans i també podeu reescoltar tots els nostres continguts a la web radioarrels.cat o a través de les xarxes socials. Ignasi, d'on ve el teu nom d'artista, Ixus?
1: Pregunta divertida. És una miqueta freak, vale, aquesta resposta, però...
0: Sovint són freaks les respostes dels noms de grups, eh?
1: Vale, fantàstic. Llavors em sento una miqueta més acompanyat amb aquesta friquesa. Així, no sé l'audiència d'aquesta entrevista, els coneixements musicals que té o que no té, però explicat així bastant ràpidament, hi ha diferents tipus d'acords, diferents tipologies. Hi ha acords majors, hi ha acords menors, hi ha acords amb sèptimes i amb novenes, i, bueno, dintre del que és un acord a la música, doncs hi ha diferents tipologies, que al final cada acord doncs té una sonoritat diferent. I hi ha un tipus d'acord que és un acord que es diu sus4, vale, que ve de suspended fourth, i és un tipus de sonoritat concreta. És que tinc una guitarra aquí a prop. No sé si potser se sent fatal.
0: Sí, sí, aviam, ensenya'ns.
1: És que potser és terrible el so i no se sent. Seria una miqueta aquesta sonoritat. En tot cas, aquest acord sus4 és un tipus de sonoritat que m'agrada. M'agrada molt. I a l'hora de buscar, no sé, de posar-me un nom, tot això ve una mica de l'Instagram, eh? De dir, ostres, Ignasi.cavaller, no sé, allò que té algun nom que està agafat, algun altre que també sembla molt formal i molt no sé què, i em vaig posar això, Ic, d'Ignasi, sus4, que és aquest tipus d'acord, i ja està, Ixus4, pues es va quedar així, i llavors pues, alguns amics ja Ixus, i ja està, i al final a l'hora de treure-ho, el 4 trobava que tampoc no acabava de pintar-hi gaire, i es va quedar aquest Ixus.
0: Coses vale, més vale, rares vale, hem vale. Sentit aquí a l'antena de Ràdio Arrels.
1: Vale, fantàstic.
0: Les teves cançons a nivell d'instrumentació són bastant senzilles, en el sentit de que hi ets tu cantant i tres o quatre instruments a més d'això, tot és molt acústic. Ens expliques aquesta tria artística?
1: Sí. Mira, clar, jo al final aquestes cançons, no, com explicava ahir, les he fet o des del piano o des de la guitarra. No? I al final per mi això eren els elements centrals, el tenir o piano i veu o guitarra i veu. I a partir d'aquí les he anat, diguéssim, farcint, complementant, omplint, digue-li com vulguis, amb altres instruments. I justament a tot, quan em vaig posar a escriure aquesta cançó des del piano, vaig pensar, ostres, aquí m'agradaria que a nivell de força això pogués créixer d'una altra manera, i se'm va acudir posar-hi cor de fregada, posar-hi violí, viola i violoncel, que són els únics instruments, diguéssim, d'aquestes cançons que jo no sé tocar. Llavors aquí vaig demanar ajuda a amics i amigues. Una amiga, la Bea Álvarez, que havíem estudiat la carrera juntes i ara mateix està vivint a Holanda, la vaig trucar un dia i vaig dir, escolta'm, Bea, mira, m'ha passat això o altre, estic escrivint aquestes cançons i em faria molta il·lusió que si et ve de gust poguessis gravar una viola. Jo vaig escriure les partitures per tothom, la Bea va gravar la viola, llavors vaig quedar també aquí a Vilassar amb la Núria Casares, també, que és una amiga que toca el violoncel, és guitarrista però també toca el violoncel, i vam gravar la part del violoncel a sobre de la viola que havia gravat la Bea. I llavors també amb l'Albert Bufill i amb l'Augo, uns altres amics també d'aquí a Vilassar. Bueno, vaig passar, diguéssim, al llarg de la tardor recopilant aquest tipus d'ajudes per poder gravar també aquests instruments. Llavors, clar, què va passar? Que jo a la maqueta de la cançó, de tot, tenia gravat allà la bateria que havia fet jo mateix, el baix, llavors tenia unes guitarres elèctriques i el piano, i tenia unes cordes allà, un arranjament amb tots els violins i tot... I segones veus i tot això, però llavors, clar, en el moment d'haver-ho de gravar a l'estudi en vídeo, a nivell pragmàtic, era com, vale, va, no portarem un trio de cordes perquè no ens hi cap ni per espai, ni per pressupost, ni per logística, ni per res, però anem a mirar com ho fem, això. I la idea que vaig tenir, que li vaig transmetre al Litus, era de tocar l'upstyle, que és aquest instrument que toca... que fa tot de glissandos, diguéssim, no? I tens aquesta sensació bastant de plena, diguéssim, a nivell de so. Llavors, al final, la instrumentació que hi ha en aquestes quatre cançons és una mica la que jo m'havia imaginat creuada amb la que podíem fer aquell dia en el vídeo. Però realment les cançons com les he compost tenen altres instruments que no surten als vídeos.
0: Doncs no ha sigut realment una tria absoluta de fer-ho tan senzill a nivell d'instrumentació, potser.
1: O sigui, sí que hi ha aquesta decisió, perquè si jo ho hagués volgut fer d'una altra manera i posar-hi cordes sí o sí, ho haguéssim acabat trobant, no? Però si t'hi fixes els quatre vídeos, que ara, clar, ara mateix està tot en format videogràfic, és a dir, ara aquí sona per la ràdio, però realment són vídeos tocats són cançons tocades en directe, no està penjat, per exemple, a Spotify o altres plataformes així. És una peça que ha estat pensada com audiovisual. Llavors, una mica també per coherència, no? amb la resta, anava bé que fos així. És a dir, els músics més o menys són els mateixos a totes les peces i a nivell de sonoritat era coherent, no? És a dir, si entenem que les cançons en aquest cas no són píldores separades, sinó que són un conjunt, no? És a dir, un conjunt, un grup de quatre cançons que gravem juntes, diguéssim, per poder lligar la maionesa, per poder lligar aquesta salsa, tenia sentit que fos així. Llavors, bueno, una mica, ja et dic, és aquest creuament entre el que penses en un inici, el que graves en el vídeo i totes aquestes discussions internes o també amb ells entremig, no? Ostres, aquí què podríem fer, això o l'altre? I ja et dic que els músics també, en aquest cas, com que han pogut gravar amb molta llibertat, també, ei, Ignasi, et sembla bé si aquí faig aquesta frase, et sembla bé si aquí la canvio aquestes baquetes i agafo les escombretes per la bateria? Vull dir que al final ha estat tot molt, molt orgànic.
0: Parlant d'aquesta cançó, doncs, la cançó de Tot, on surt aquest instrument que és un àpstil, que és un instrument de cordes planer que es toca horitzontalment posant la mà sobre les cordes. Al final, a la tornada, dius, vaig creure que podíem tot, però ara he entès que no n'hi ha prou amb estimar-te tu, si no m'estimo jo. Penses que l'autoestima és una base essencial per a una parella?
1: Sí. L'autoestima, l'autocrítica, sí. A veure, ara també, aquesta pregunta, penso ara mateix, quin consell he de donar jo, que justament vinc d'un fracàs tan gran, no? Però en tot cas, des d'aquesta posició que m'atorga, diguéssim, el micròfon i al mateix temps l'haver escrit aquestes cançons, sí, crec que és important, crec que és important estimar l'altra persona estimant-te a tu mateix, a tu mateixa, sense perdre una miqueta el nord, no? I a vegades jo el que m'he trobat no és aquesta cosa de voler estimar tant l'altre i posar tanta energia fora de mi, diguéssim, encara que sigui la persona que més estimes al món,

0: Això era tot de l'artista Ignasi Cavaller Solves, o Ixus, que ens presenta aquesta setmana el seu treball. Ignasi, després d'aquestes quatre cançons, en trauràs més?
1: Doncs és una bona pregunta. Jo crec que sí, trauré alguna cançó més. La meva idea és fer, diguéssim, quatre cançons més. Ja estan fetes, realment. Ara és el procés aquest justament de gravar-les amb altres músics també, amb una altra estètica a nivell visual també, perquè al final tot són fases, no?, dintre d'un procés, i a vegades hi ha moments una mica més foscos, a vegades moments una mica més clars, i tot i ser cançons, diguéssim, de la mateixa temàtica o que surten del mateix procés i del mateix dol, sí que són una mica diferents. Però sí, la idea és poder acabar de compartir tot això també d'alguna manera per poder tancar, diguéssim, aquest calaix dins meu, no? De dir, vale, doncs hi ha hagut tot això, tots aquests mesos, tot aquest any, i ho deixo tot aquí fora, tot exposat perquè qui vulgui connectar amb el que sigui ho pugui fer, i jo també situar-me en un altre lloc.
0: I ens explicaves abans que les cançons les has publicat al YouTube, però no les has posat a les plataformes com ara l'Spotify. Per què has fet aquesta tria al final?
1: És una raó purament artística, i és que per mi aquests arranjaments tenen sentit amb el vídeo. És a dir, a mi m'agrada, és a dir, crec que el valor

0: d'aquestes cançons és més gran en el moment que estàs veient que estan tocades en directe. Jo crec que si, per exemple, pengés la cançó que comentàvem ahir, la cançó Tot, si gravéssim aquesta, és a dir, si pengés aquesta cançó a Spotify, jo crec que ho faria amb l'arranjament de cordes, per exemple, i amb unes segones veus que m'havia fet jo i la penjaria, diguéssim, més enllà del que és tocar-la en directe. Una miqueta és aquesta cosa, i amb el Pit potser em passa el mateix també, que jo em vaig gravar ja unes veus, unes guitarres i unes coses gravades, diguéssim, amb més paciència a l'estudi, sense la pressió de, vale, hi ha la càmera de vídeo gravant i hem de gravar aquesta cançó i hem d'anar a dinar, no? Que va sortir, estic content amb el resultat que vam tenir, però al final és un altre ritme, no? El que treballes quan estàs en un enregistrament així de vídeo. Llavors, trobo que penjar l'àudio de la cançó versió en directe no acaba de fer justícia potser amb com he concebut jo la cançó i, per tant, si ho faig, ho faré més endavant i amb unes versions més d'estudi, més que no pas en directe.
1: Ara parlarem de la cançó, doncs, per acabar, que es diu Ombres i miralls, que és un bolero. En aquesta cançó dius escriure i omplir més llibretes mirant de pair el que ha passat. T'ha ajudat a superar aquesta ruptura de fer aquestes cançons?
0: Sí, definitivament sí. També parlant amb la meva terapeuta, també hi havia un punt a vegades de dir, vale, està molt bé poder fer aquestes cançons, però fes-les i d'alguna manera que quedin fetes i no arrebossar-m'hi, no? Diguéssim, no quedar-me amb aquella cançó i amb tot el dolor d'aquesta cançó, sinó que em serveixi realment més per treure-ho que no per llavors tenir aquesta peça musical amb la qual recrear-me i seguir revisquent tot aquest dolor, diguéssim. Però sí, escriure és una cosa que recomano absolutament a tothom, sigui en prosa, sigui en vers, sigui el que sigui, però ajuda, ajuda. A vegades hi ha pensaments que tens que no els saps ordenar i quan agafes un llapis i et poses a escriure, de cop i volta els hi dones forma, no? I encara que allò no sigui una peça literària, artística, ja només per salut mental, diguéssim, és tot un què.
1: Ens pots explicar aquesta metàfora de les ombres i dels miralls?
0: Sí. Per mi, Ombres i miralls és una cançó força diferent a les altres, jo trobo, tant a nivell estilístic com també de lletra. I al final penso que les persones ens fem de mirall constantment i sovint quan ens molesta una cosa d'una altra persona és perquè realment ens molesta de nosaltres mateixos, no? I ens costa a vegades fer aquest exercici i reconèixer-ho i de dir, vale, realment el que està fent aquesta persona o aquesta actitud o això que ha passat en concret, si em poso una mica a analitzar com em sent això, reconec que potser jo en alguns moments també he estat així o he fet això així i això no m'agrada i, per tant, no m'està agradant de mi això, més que de l'altre. Evidentment no m'agrada de l'altre, però perquè no m'agrada de mi. Potser si jo no tingués res a veure amb aquesta actitud o no hagués fet mai alguna cosa així, no em faria enfadar tant, diguéssim. I aquest fet d'estar-nos fent de mirall constantment a la vida és algo que, bueno, els últims anys, diguéssim, de la meva vida, doncs m'ha servit per entendre moltes coses, moltes relacions, ja no em parlo només de parella, sinó amb les amistats, a nivell laboral també, i de dir, vale, aquí el que està passant tota l'estona és que estic veient coses amb els altres que si em rasquen una miqueta i em molesten, si em piquen, potser és que també tenen a veure amb mi i vaig intentar jo fer les coses d'una altra manera, per exemple.
1: Ignasi, moltíssimes gràcies d'haver estat amb nosaltres aquesta setmana a l'antena de Ràdio Arrels.
0: És un plaer. Moltíssimes gràcies per comptar amb mi i llarga vida a aquestes ràdios, a aquestes iniciatives.
1: Doncs tot seguit escoltem Ombres i miralls de l'Ignasi Cavaller Solves.

passat, posant molt d'amor.

0: o si es pot curar aquest tall. Però vigila que les ombres sempre es veuen al mirall.
1: Radio Arrels, a Vilanova de Reó, 95.
2: Escolteu Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
4: Memòria. La nostra gent s'explica. Berenguer Ballester.
5: Soc a Forques, al Mas Pujol, al celler del domini de la Roureda, per fer memòria amb un forcatí. Ha estat al seu Consell Municipal 24 anys, 12 com a batlle, ja no és més. A les darreres eleccions no s'hi va presentar. Havia dit que faria fora que dos mandats. Ja, Lluís Pujol, bon dia.
6: Bon dia.
5: I gràcies d'acollir-me a casa vostra.
6: No, és un plaer.
5: Aquí al celler. L'aire de vi.
6: Ah, l'aire de vi, sempre, orgullosament, dit un celler.
5: Estem en una casa on es fa vi des de fa un munt de generacions, no?
6: Sí, sí, sí, sí.
5: 1785. 85.
6: 1785 és el més lluny que s'hem remuntat per tenir 7 generacions vinyaters a Forques. Doncs, l'hem posat endavant, perquè hi ha poques empreses que sí. Poden dir fa més de 200 anys que som aquí. I doncs, bé, la història se'n va continuar perquè hi ha d'altres generacions que
5: arriben,
6: s'han entès d'arribar.
5: Molt bé. Doncs aquí hi ha una experiència familiar formidable.
6: Sí, sí.
5: Bé, nosaltres
6: sempre hem viscut en família. I doncs jo amb els meus avis, ara també amb els meus nois, en Luic i l'Aurelia i el gendre, viuen tots aquí a Forques i ens veiem cada dia.
5: Molt bé, molt bé. Bé, parlarem dels vostres vins, parlarem de Forques, parlarem també de les vostres responsabilitats municipals i
6: sí.
5: També de les vostres responsabilitats sindicals en sí. El món del vi. També parlarem d'aquests batlles que es mullen per les llibertats i els drets fonamentals a Catalunya. Veu ser un dels primers a signar aquest manifest dels batlles. Més abans, Jean-Luc Pujol, parlem de les vostres famílies. Per resumir, seria la família de la mare de Borullà i la del pare de Forques.
6: Sí, sí. Bé, tenien... el meu pare se va casar amb la meva mare, que era de Brullà, i doncs tota la família era de Brullà, vinyaters també, però també venien productes agrícoles, tenien com... era la central d'aixar, doncs, pels agricultors de Brullà, i la meu avi era la nina del guardabarriera del xemen de fer que passava entre Brullà i Sant Joan la Seia. Ah. Hi havia una petita mesoneta cada cop que hi havia una ruta i d'on baixaven la barriera cada cop que un tren passava. I d'on els seus pares eren guarda barriera allí i se va casar amb un vinyater de Brullà. Van tenir la meva mare i ella se va casar amb el meu pare, que ell era de Forques, i tothom va venir a viure aquí a Forques. I jo soc nascut a Forques.
5: A Forques, evidentment.
6: Sí, sí.
5: Més forquetí no podeu ser, no?
6: No.
5: Jean-Luc Pujol, vos naixiu al 57, a Forques.
6: Sí. Mm?
5: Doncs, evidentment, aneu a escola a Forques.
6: A l'escola primària, a Forques, sí, sí, sí.
5: Quin record teniu d'aquell Forques, de quan éreu mainatge?
6: Oh, com tots els pobles d'aquí, a l'entorn de Perpinyà, eh? Eren tots companys, tot la gent de la mateixa generació vivien ensemble a l'escola, mentre bé ensenyant de l'escola, tothom s'atrapava sobre la plaça del poble, sí. A jugar a la pilota i a jugar al rugby i així, i fem jeunesse aquí fins a 16 anys, 17 anys, mai seien aquí al poble, Nosaltres vivien tots ensemble. I doncs a Forques particularment hi havia una casa que se'n deia el Foyer Rural, que era una casa que és del més bonics Foyer Rural del departament i que tenia un munt d'activitats. I jo, de tot petit, me vaig cuidar del Foyer Rural, del comitat del festes, del ping-pong, del teatre, de la biblioteca, de totes les activitats que hi havia, i a Forques n'hi havia havia un munt, perquè aquell batiment era ben adaptat a l'activitat social i associatif. I doncs és aquí, me sembla, que a poc sóc agafat el gust de me cuidar dels altres, a poc, i d'organitzar activitats.
5: Bueno. Ja veurem, perquè ja ho he dit, que heu estat 12 anys batlle de Forques, heu estat també president del Sindicat del Moscat de Ribes Altes, de la Confederació dels Vins Naturals, del CIBDN, és a dir que us heu implicat a fons,
6: sí,
5: pendent, a la gestió dels vins del país.
6: Pendent 10 o 15 anys, era un poc com a monsieur viticultura dins del departament, sí, del Pirineus aquí oriental, si donc anava sovint a París o a Bruxelles o a Estrasburg de temps en temps a defendre la cosa catalana allí, i els vins d'aquí, i d'on van fer un munt de coses, la Saint Bacchus, per exemple, que van crear, que malauradament se va restar, van crear el nou Moscats de Ribes Altes, que era mantes un poc difícil a veure perquè eren molt sucrats i que van fer meu lleger, meus clars, meus uves, així van fer també Ribes Altes vells per mort dels emetre endavant,
5: sí.
6: I doncs un munt de comunicació, voilà.
5: Bé, i tornarem després amb aquestes responsabilitats dels sindicats del vi aquí a Catalunya Nord. Vull tornar a Forques, al Forques de la vostra...
6: De la nostra època.
5: Sí, quan era un mainatge jove, sí. Recordaria que vau néixer el 57. El català era present
6: El català era present.
5: A casa i a Forques?
6: Ah, sí, sí. Alors, jo, el meu avi, parlava català més que francès, i jo sempre me parlava en català. El meu pare no. El meu pare, quan ell parlava amb el seu pare, parlava català. I quan me parlava jo, parlava francès. I a l'escola parlava francès. Aquí era un poble de vinyaters i entre nosaltres, el vinyaters, sempre se parlava català. I jo me recordo dir el primer reunió de Consell Municipal o de Comitat dels Festes que feien, o meme de la petanca, perquè em vaig ocupar de la petanca també quan era jove, quasi tot se feia en català. Hi havia vells que parlaven quasi naturalment en català, i d'on parlaven en català? No, era un català més aviat rossionès que català, però jo mai vaig aprendre el català ni dins d'una escola, ni d'un llibre, o sí. Parlava català naturalment, com aquí la gent parlaven així. Sí. Després vaig conèixer una època, dins dels anys 80 se va començar a perdre, perquè van començar a arribar gent de l'exterior de la França, i doncs que comprenien pas el català quasi bé.
5: Aquí a Forques.
6: A Forques, i doncs la gent se van posar a parlar francès, entre ells parlava un poc català, me parlava més francès que català. Me jo, a la meva època, anys 60, la gent parlava més català que francès dins del carrer del poble.
5: Jaume Pujol, sent d'una família de vinyaters des de fa 7 generacions, heu creixit, doncs, en el treball de la vinya i en l'elaboració del vi. De mainatge, ja hi havia treball per un mainatge a la vinya?
6: Ah, sí, sí, sí, sí. Alors, tenia, tot petit, tenia unes petites botes de fusta, se diuen foudre en francès, més petits, de 3.000 litres, així, i hi havia, per fer vi dolç, vells. I un cop cada any els calia buidar, i calia entrar a dins, els rasclar un poc perquè hi havia rausa, i doncs hi han pres el netejar i reposar el vi de dins. I ho feien ben sovint, o a les vacances de Nadal o a les vacances de Pasques. I com la porta era petita, avall, calia, era petit per entrar. I jo, tot petit, el meu pare me deia, anem a netejar, i hi havia tres, i passava tota la jornada, i jo m'espantava de veure això i d'entrar aquí, que era tot negre, amb una petita lupiota, i doncs gratar tot això, el netejar.
5: Doncs era treball de mainatge, això.
6: De mainatge m'agradava de fer això.
5: Sí.
6: I doncs, a poc, vaig prendre gust a treballar al celler, a netejar tines, a netejar botes, a pompar vi, així, i també a la vinya, perquè a la vinya sempre hi havia un treball per la vinyada. Anaven a remassar els xirmens, anaven a podar, anaven a tirar herba, abans en estiu, en aquesta època, al mes de juliol, hi havia blets quan plovia. I doncs tiraven blets, diu, anem a tirar blets, i doncs el blets que se posava al peu de la soca, i bé, anaves a la Caliassalle, anaven a tirar blets. I han pres un poc més tard amb els tractors, jo a 8 anys o 9 anys,
5: muntava
6: anava sota un tractor i sabia conduir un tractor, o pas per anar a fer gran cosa, anar a portar el rim de la vinya fins al celler, de recular, d'així, això m'agradava.
5: Ara deixaríeu, no sé, el vostre net de 7 o 8 anys manar un tractor?
6: Sí, perquè el meu nen ho ha fet també. Ho ha fet també, feia més a polit que en banyes. El meu nen ho ha fet i mai va aprendre a conduir un tractor. Ell ha fet estudis diferents, és enginyer en energia solera, va fer un cursus a Lyon, empresa Perpinyà, i va treballar a Odeo, al Fur Soler, al CNRS, tot això. I un dia va tenir prou, va partir, tenia 30 anys, o 28, va partir a l'hostaleria. I amb la seva companya van partir tots dos un any i mig a l'hostaleria, com van els joves que se'n van. I quan va arribar allí, ell volia pas sentir parlar de vinyes. Li agrada pas, no, jo, la propietat, no m'interessa, faré altra cosa, etc. I quan va arribar a l'hostaleria, bé, calia menjar, calia, doncs van comprar un petit campingar i van començar a circular, i carai, de temps calia trobar un treball i treballar per menjar i anar un poc més lluny. I com sabia conduir un tractor, que sabia netejar una bota o posar una pompa per pompar vi, va trepar treball fàcilment, dins de propietats viticoles australianes. I cada cop la gent hi deia, en sabes de coses, te caldria te quedar aquí amb nosaltres, te feien treballar, etc. I bon, va passar així un any i mig, va treballar dins 3 o 4 o 5 entre empreses diferents, de grosses i de petites, i quan va tornar aquí, me va dir, sabes, enginyer d'energia solera, veieu a Perpinyà i una pas treball, veieu que va partir i tinc ganes de restar aquí dins el departament, que em penses si continuï amb cuidar de la propietat i me quedava aquí i doncs és així que se va quedar aquí. Si veieu haguessi pas petit el fer conduir tractors, i bé, veieu s'hagués pas quedat aquí.
5: Ell també entrava a dins de la bota per netejar?
6: No, perquè els tenim pas més. En tenim de noves, sí. I doncs, peut-être la meva petita filla, que se'n diu Maria, veieu que els netejarà.
5: En parlarem després. Mira, ara en Loïc, que és el vostre fill, se'n cuida d'una cria de porcs, que teniu també aquí a la propietat. En parlarem després.

0: Memòria a Ràdio Arrels amb Berenguer Ballester.
1: Avui faig memòria amb Jean-Luc Pujol, som al celler del domini de la Roureda, aquí al Mas Pujol, a l'entrada de Forques. Jean-Luc, de jove ja sabíeu que treballaríeu a la vinya i el vi,
2: sí.
1: Aquí?
2: Sí, sí. Sempre m'ha agradat, des de l'oge de 14-15 anys, sabia que iria a l'escola d'agricultura per aprendre, i d'allò, quan va acabar, quan vaig tenir el bac agrícola, el meu pare em va dir, bon, ara pots venir a treballar, tens el bac agrícola, n'hi ha prou, i no, vull fer 2 anys de més a Bordeus, que te'n vas a fotre a Bordeus, tenim treball aquí, i no, jo hi cal anar. Van renir un poc amb el meu pare i vaig anar a Bordeus. I allí, bé, carai, calia treballar a la universitat, però també calia tenir un allotjament i tot això, i van trepar amb un company meu, que era de la regió de Cahors i que també tenia una propietat viticola, eren tots dos, van cercar i hi havia un professor que se'n deia Gembertó, que ens va dir, ets català, teniu un responsable de propietat important, des d'Establissement Cordier, que teníem un munt de castells allà a Bordeus, que és català, aneu a veure, ell vos traparà la solució. I d'on hi vaig anar? I se'n deia Monsieur Poli, i era originària de la seva família, de Banyols dels Aspres. I quan van arribar, em diuen, d'on te seu? De Forques. Ah, bé, sí, ja coneixi, tenim poc família ara, però ja coneixi, bon, ja t'aprendré com a estagiera. I d'on vaig treballar allí? Com estagiera. I un any i mig, a poc pres, vaig fer, anava a la universitat, i de temps en treballava, tenim un allotjament, i treballàvem allí a poc a poc. I quan tot això se va acabar, a la fi, me va fer venir al siège de la societat, que era Bordeus, sus del que aquí hi havia tots els negocis allí, i dins una casa magnífica, gran, amb gent que t'obrien la porta, i vaig entrar dins un Bordeus, i m'esperava aquell Georges Poli, amb un home de llei, un contracte, i em va dir, voilà, ja te sent vist a treballar, nosaltres nos interessa que continues aquí, i doncs te sent fet un contracte per mora de 2 anys de treball aquí, empresa, devendràs responsable d'un castell que era a Sauternes, que se'n deia La Fourie Perraguer, doncs te faràs la carrera aquí, tenen un bon salari, tenen un botó de funció i tenes tot aquí, i voilà, pots llegir, i li vaig dir, no m'interessa pas, el meu pare té una propietat, no, home, llegiu bé, perquè així se presentarà pas dos cops de la teva vida, un contracte com això.
1: Era interessant, el contracte.
2: Sí, sí, financerament era interessant. I va dir, no. I llavors, en Georges Poli, hi havia aquest home que era, i em diu, en francès, jeune homme, vous devriez lire, parce que cette opportunité ne se représentera pas deux fois. Ou alors, il vous faut une bonne raison pour pas signer. I li vaig dir, sabeu, jo, quan vaig veig pas el Canigú cada matí, me manca quelcom. I donc, és per això que vull pas me quedar a Bordeus. I això em va dir, i què és el Canigú? I en Georges Poli li vaig dir, oh no, sabe, això són els catalans. Sempre volen tornar a casa i sempre... Sí. Voilà, i així ens vaig tornar a casa.
1: Doncs ho teníeu ben clar, que el que volíeu era tornar al país, eh?
2: Sí, sí.
1: I treballar a la família.
2: Sí, sí.
1: M'heu explicat abans de començar, Jean-Luc Pujol, que ja de mainatge el vostre padrí us venia a cercar a l'escola,
2: sí,
1: i us portava a conèixer tots els racons de la vinya.
2: Sí, sí, sí. Jo era sovint, vivia més a casa del meu avi que a casa del meu pare. És així, perquè els meus avis eren aquí, eren
1: més disponibles.
2: Eren més disponibles, tot això, i doncs sovint dormia aquí. Voilà. I doncs el meu avi venia a cercar petit, a 7 anys, 8 anys, a la cella de l'escola, i me deia, anem a ramassar herba pel llapins, ho anem a cercar a veure els obriers que treballen, o me cal espiar si aquell treball és fet, i doncs anaven una hora i mitja dins de les vinyes. Alors, el primer tenien un petit cavall amb una carriola, i han pres el cavall, se va cap a 10 anys, tenia una catrella, no? Una catrella per anar dins de les vinyes, i doncs muntava i pendava una hora, feia entolar les vinyes i me deia, ah, veus, això és una vella carinyana, se va plantar amb tal portografa, aquí Veus, quan van plantar, arribaven aquí. Aquest és una llaca de mal veí, ha plantat aquí, és més prop, tenim la carbonera aquí. Aquesta vinya és del batlle de Forques que la va crompar de Sanora.
1: Tota la història.
2: I quan és veïnatge, sé com un vivac, pompes sí, això, sí, sí. I a poc a poc me va pareixer evident que faria pas altra cosa dins la meva vida. I ho vaig fer amb el meu nens, això, però pensi que ho faré amb els petits, perquè me sembla que, no sé pas si funcionarà, però els avis tenen pas la responsabilitat de l'educació de la meïnada, però tenen aquesta responsabilitat de mostrar les coses essencials de la vida. Voilà, i això sempre ho som pensat.
1: Jean-Luc Pujol, heu vist com treballava el vostre avi, com treballava el vostre pare. Vos, què heu canviat en el vostre treball respecte al treball del pare i de l'avi? I què heu mantingut, també?
2: S'hem canviat un munt de coses, més s'hem mantingut un munt de coses. La primera és el respecte del treball que em van aprendre els meus pares i avis. L'agricultura és quelcom de difícil, perquè tenim vinyes de fora, i que pot venir sol, pluja, tempesta, grela, mildeu, com enguany, fent tot. I dins del celler, bé, la fermentació se pot passar ben bé, se pot passar malament, i donc hi ha problemes en permanència. Però sempre cal respectar la natura i el producte, sempre. El meu avi, quan jo era petit, hi haurava amb cavalls. S'han venut el darrer cavall en 1980, encara hi havia un cavall que treballava. Hi havia tractors, hi havia un treball que... Per què? Per mora de llaurar el peu de la soca, res ho feia més bé que un cavall. I doncs el meu avi deia, no, cal guardar un cavall fora per fer això. Bon, han pres la gent que manava el cavall, han venit bé i doncs ho van canviar. Però sempre m'ha recordat d'això, de respectar el treball, el producte i la terra tal que la coneixim. Doncs jo, s'hem canviat un munt de coses, notament hem passat a l'agricultura ecològica. Sí. Doncs fa més de 20 anys aquí que fem agricultura, dels primers domenes importants que feien agricultura biològica. La gent me deien, ets boig, ben bé sencer de fer agricultura ecològica, ja tindràs problemes, etc. Ara tothom ven, me deien, i com cal fer per...
1: Era pas fàcil fer agricultura biològica,
2: segur,
1: no?
2: Segur. I en pres van canviar també tot el que és la vinificació. La vinificació amb antes, un dels problemes del nostre departament és que la gent treballant ben bé les vinyes, feien pas prou atenció a la venda del vi. I doncs, bé, el meu pare, al debut de les bremes, posava el rim dans la cuve número 1, i l'endemà dans la cuve número 2, i l'endemà la cuve número 3. I quan calia pensar, al cap de 3 setmanes, pensava la 1, la 2, i feia el ple de l'un amb l'altre, i al mes de novembre hi havia un courtier que venia, agafava els gentions de tots els vis, anava a veure un negoci i puis signava un contracte i puis a la primavera tot això se n'anava en camions i era acabat. Jo, des que me vaig instal·lar, com feien a Bordeus, vaig començar a fer mis en botella a la propietat i a començar a vendre vi en botella, de tenir qualitat diferent, de pas a fer mescla de vi de cada origina, de tenir terroirs particulars, de tenir tines de fusta, jarres de terra cuita, de terrissà, cuivant inox, voilà, tota aquesta vinificació que s'hem canviat. I en pres hem provat, i doncs això és difícil, però les generacions que venen ho faran, i jo ho som pas fet prou, és canviar l'imatge dels vins del Rosselló que tenen a l'exterior. Aquí la gent del nostre departament pensen que el vi, els més bons del món, són aquí del Rosselló, i tenen raó, d'ailleurs. Però quan anem a París, a Londres o a Xangai, ningú sap que és el vi del Rosselló. I doncs, a poc, cal guanyar en notorietat amb bona imatge, i això ho sempre has fet encara. Encara ho sempre has fet, ho sempre has fet prou. I doncs resta aquell challenge a guanyar, de tenir un preu un poc més revaloritzat per mort de tenir una millor rentabilitat de les vinyes de l'Ocelló, i el treball de les vinyes passa per una millor valorització. Si hi ha una bona valorització, hi haurà bons vins i hi ha gent que hi treballarà en vinyes. Si hi ha pas valorització, a poc tot això s'abandonarà, perquè els joves faran altra cosa més rentable.
1: Aquests arguments, Jaume Pujol, la gent del país que fan vi, els comprenen?
2: Sí, ara sí. Els joves sí, la nova generació sí. La meva generació, una partida, bé pas tots. La nova generació, que té menys de 40 anys, aquests sí, perquè aquests que són instal·lats de menys de 40 anys saben les dificultats i saben el que cal fer, que a poc cal guanyar en notorietat. Mm-hmm. És per això que jo m'agrada que la meva família continua, perquè sóc segur que dins calc anys la viticultura de l'Ocelló veieu serà més petita en quantitat, més valoritzada en qualitat.
1: És més interessant, això.
2: I més interessant.
1: Sí.
2: Perquè la viticultura és també el paisatge. És pas fora una activitat. És el paisatge. Teniu el vinyobre de Banyuls. El vinyobre de Banyuls, hi ha 3.000 hectares a propres de 3.500 de vinya a Banyuls. Més si demà el vi dolç de Banyuls no se ven, i que el vi de Colliure, el vi negre sec, ten mal a atrapar consumadors a l'exterior, les vinyes s'abandonaran. I què serà la costa sense vinya? No tenim pas imaginar. I per tant, cal salvar aquell vinyoble, que és un vinyoble que té dificultat a treballar, i que té menester d'un màximum de rentabilitat. I doncs, me sembla que hi ha solucions. Mm-hmm.

0: Lluís Pujol, ja ho he dit, heu estat molt implicat en la gestió dels vins del país perquè veu ser als 30 anys ja, jove, sí, doncs, president del sindicat del Moscat de Ribes Altes, era, sí, l'any 89,
1: sí, sí,
0: que us veu trobar sent president, en un moment en què el Moscat tenia problemes, eh?
1: Sí, el Moscat no se venia pas bé, tenien dues recoltes dins dels cellers i venien a poblet 70.000 hectolitres de Moscat de Ribes Altes. I tothom era panicat perquè no se venia, i, bon, i jo, amb els joves agricultors, deien que ara està de fer, d'estocar vins que ven amb ells dins dels cellers són més bus quan ho venen dos anys o tres anys després, cal arrestar d'en fer pendent un any, vendre el stock que, i per començar de partir, és un vin clar, jove, aromàtic, fer amb temperatures baixes, sí, sí, i el veig deia, te'n vas a nos ruïnar de tenir idees així, etc. I hi havia un president que se'n deia Pierre Mossé, que era president de la cava cooperativa de Terrats i batia de Santa Coloma, de la comandaria, i Pierre Mossé un dia va venir a trepar i va dir, escolta, Jean-Luc, sempre venes tenir idees que jo te proposi qualcom. Ven al sindicat, pren la presidència i posa les idees en pràctica. I el primer vell que em deia això. I doncs hi havia les eleccions, i vaig anar, vaig estar elegit com conseller d'administració i em vaig trepar president perquè ningú em volia pas. I tothom em va dir, ulala, és un poste, ja tindràs problema. I doncs s'hem fet així, amb dificultat, eh? Pendant un any s'hem pas produït Moscat de Ribes Altes, s'hem fet bisec, eh? I doncs hi havia manifestació, gent que eren pas d'acord, i imprès van partir d'un produït neuf i van fer un munt de comunicació, van crear el que se'n diu el Miscat, diu de comunicació de Muscat d'aujourd'hui, i van posar el Muscat en ampolles, sí, clars i així, i el consumador ha reaccionat i el produït va començar a repartir, i quan vaig deixar el sindicat 10 o 12 anys després, feien 150 hectolitres de Muscat de Ribes Altes. Donc, van passar de 70 a 150. I com vaig partir del sindicat, perquè tenia una fart i doncs calia ganes de fer altra cosa, la gent me deia, me te'n vagis pas, ara marxa bé, te caldria quedar a la posta de president. I doncs, som pas únicament jo que vaig fer coses, però tota una equipa que se va posar en plaça, amb Pierre Torres, amb Joanes Van Leuven, que és mort ara, amb Cristina Ontivero, amb gent que van fer tècnica i comunicació, els enòlegs del departament i tot això, i va funcionar. Doncs hi ha pas cap causa que tenen pas una solució econòmica.
0: Seu també president, heu estat president de la Confederació dels Vins Naturals. Això, sí, es va portar molt, alors, sovint cap a París?
1: Sí, sí. Alors, la Confederació recopava tots els vins doncs, de França, doncs, pel Queixos d'aquí, el Banyuls, el Morí, el Ribes Altes, i també el Moscat de Frontignan, el Moscat de Bombe de Venise, el Moscat de Lunel, el Rastó, enfin, voilà, hi ha 13 o 14 apel·lacions doncs, dins de la França, i era per defendre la totalitat de les apel·lacions per rapport a problemes de fiscalitat que tenia per rapport a l'Europa o per rapport a la França. I doncs, pendant quelques anys, vaig anar a París quasi bé cada mes amb els diputats de l'època que coneixien el problema, amb Pere Esteve, que encara veig de temps en temps, Henri Sicre, que era diputat i batlle de Serret, etc. I d'altres com això, ho anaven a París sovint, a l'assemblada seguir les textes de loi de finances que conseguia a la nit, per moure que la nostra fiscalitat sigui pas seguida, i vaig defendre, i me'n vaig fer una experiència de conèixer com funciona el Ministeri d'Agricultura, el Ministeri du Budget, les navetes entre l'un i l'altre, voilà. I m'han fet bé, a aquesta època, ce qu'on a appelé el Plan Ribes Altes, que el Ribes Altes l'altre no se venia pas, i era un plan massif d'arrachage de vinyes de Ribesalta, més per plantar vinyes de Côte du Roussillon. I van anar a cercar sous a Bruxelles i a París, més de 300 milions d'euros a l'època, per mort de canviar les vinyes, que va funcionar, va ben funcionar.
0: Jean-Luc Pujol, heu viscut en primera línia els darrers 30 anys de la vinya d'aquest país, de la vinya i de la vi d'aquest país. I encara és pas acabat, perquè heu estat també president del CIVDN, la Confederació Interprofessional dels Vins Dolços Naturals.
1: Sí, sí. Sí, sí, el CIVDN doncs, era l'organització que se cuidava del mercat amb els negociants i de la producció. Doncs sí. Hi havia dos col·legis, col·legis dels productors i col·legis dels negociants. A l'època hi havia en Doré, de la Casa Doré, però també Pernod Ricard, la Martiniquesa, Martini, ben, tots que venien vendre naturals, i doncs calia negociar el preu del vins no natural per tot el departament. I doncs, dos cops cada any, demanaven una revisió del preu i doncs ens reuneixen a Perpinyà, a la Càmera de Comerç, i doncs passaven dos dies, tres dies...
0: negociant.
1: Negociant, 80 euros l'hectolitre, eren francs a aquella espoca, de nous, 78, de nous, 80, i això, i jo. I ningú dels productors no venien, passaven el contracte, tant que el president de l'interprofessió deia pas, ara s'hem negociat el preu, ja podeu signar el contracte. I el Cortès esperaven dins avall que la tractació sigui acabada. I passaven de cops tres dies a negociar com un representant de sindical. Voilà. I doncs aquí també me faig fer una experiència de ce que, de lo que és... com dir, la realitat econòmica d'empreses. Mm. Voilà.
0: I aquestes responsabilitats, Jean-Luc Pujol, a nivell sindical, us deixaven temps per treballar aquí?
1: No. I doncs, jo era un apassionat de tot això, i doncs, bé, quan havia passat tres dies a negociar, quan arribava aquí, bé, hi havia el treball aquí que calia fer, i doncs, de quant en quant, bé, el treball era pas fet o era mal fet, i així. I és per això que vaig restar, tenia a peu près 45 anys, vaig passar quasi bé 20 anys, i vaig restar, i dir, no, jo no puc pas fer més, jo me cal treballar sota la meva propietat, i voilà, i doncs s'han fet un bocí de camí, ara d'altres de continuar.
0: Voilà. Ara seu encara al camp d'agricultura,
1: Sí, sí, sí.

0: Colliure serà sempre Colliure, de Jordi Barra, una cançó i una veu que Jordi Pujol ha volgut que acompanyés aquesta memòria. També l'habanera El meu avi, ell és un gran amant de les habaneres, i Pere Figueres, amb la cançó Tasta la vida enguany. Jordi Pujol, de jove, va seguir el moviment de la nova cançó catalana. Encara queden moltes coses per explicar. Aquest home, que ha estat durant molts anys al capdavant de la viticultura catalana, ho ha comentat, va tenir temps també per ser conseller regional del 2010 al 2015 amb Jean Castex i Anabela Brunet. Va ser a l'oposició amb Jorge Freixa i Cristian Burquén, i també al Consell Municipal de Burques, hi va estar 24 anys, 12 com a batlle. I encara més coses ens ha d'explicar. La seva participació al moviment UIUP català i al manifest dels batlles per la defensa i el respecte de les llibertats i els drets fonamentals a Catalunya. Tot això serà a la segona part d'aquesta memòria feta amb Jean-Luc Pujol al celler del Mas Pujol a Forques. La podreu escoltar demà a aquesta mateixa hora.
1: Memòria. La nostra gent...

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. Donatius.radioarrels.cat.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Esquitxos de llibres.
0: Amb en Pere Manzanares.
2: De Ràdio Arrels.
3: El sol. El que em molesta del sol d'estiu, a migdia, és l'excés de lluminositat. Castiga els perfils, falseja la visió, desequilibra els matisos. Massa poder. Miro les urbanitzacions que s'enfilen pels torrons, l'atapeïment de cases esgraonades. Les façanes reflecteixen un blanc que enlluerna. Són uns focus de blancs feridors que han fet desaparèixer els verds, els grisos i els marrons del paisatge. És la victòria dels reflexos sobre els colors. A la platja, la sorra reverbera. Per veure'n el color de debò, n'hem d'agafar una mica amb la mà i portar-la a l'ombra. El blau del mar pampallugueja. És un esclat continu, rapidíssim, de punts de llum. El mar convertit en un cel pirotècnic. Esplèndid. Passa un petit núvol i s'apaga momentàniament l'espectacle elèctric. Vindrà la tardor un dia, ho repintarà tot, amb delicadesa, sense la pressió difuminadora del sol. Cada color recuperarà el seu color. Renaixeran els matisos del taronja, del lila, del rosat. El sexe solar, tan imperiós, deixarà pas a la sensualitat més elaborada. I la festa segueix, de Josep Maria Espinàs, publicat a l'editorial La Campana l'any 2009.
2: Esquitxos de llibres.
0: Amb en Pere Manzanares.
2: De Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels. A Ceret, 88.2.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. És migdia.
3: Arriba el moment de les habaneres a Ràdio Arrels.
4: Com cada setmana, sons a cau d'orella amb en Joan Brugués, de Ràdio L'Escala.
5: Quan les cançons es diuen a mitja veu, això és Sons a cau d'orella, el programa d'habaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
6: Hola, què tal, com estan? En aquest nou lliurament de la sèrie Tornada a Port, que pels que encara no saben de què va, és la remissió d'un programa, a més, que navega pel mar de l'habanera i el cant de taverna, i que el fem tornar a port per tal de tornar-lo a gaudir. Els hi proposo escoltar el programa més el 12 de juny del 2016. La revista Enderroc va convocar una votació popular a través de les xarxes per saber quina és l'habanera més popular a partir d'una tria de 25 cançons. De les 10 més votades, em va fer un treball discogràfic. Jo vaig fer la meva proposta d'escoltar aquestes cançons, però no amb els intèrprets que sortien en l'enregistrament que va fer Pickup, sinó els que creia, segons el meu criteri, que les haurien d'haver cantat, tot i que coincidíem amb dos temes. Segurament cada oient tindria la seva pròpia llista d'intèrprets i també de cançons. No tots són habaneres, hi ha dos temes d'aquest top 10 que són d'aquest gènere musical, és a dir, del cant de taverna. I si els hi sembla bé, i estan a punt, escoltem la tornada a port d'aquest top 10 d'habaneres.
5: Sons a cau d'orella, premi 2x4 a l'any 2020 per la Fundació Ernest Morató.
7: I en el número 10, la cançó que trobem, l'habanera La Gavina. Aquesta habanera que Frederic Sirés en va fer la lletra i música l'any 1924, originalment escrita en castellà i dedicada a Ofèlia, un amor cubà, ja que Frederic Sirés va passar un temps a la illa de Cuba. El 1961, i a petició del cantant de l'orquestra Meravella, Lluís Heras, en va fer la traducció al català. Cal dir que Marina Rossell la va incloure en el seu disc Penyora i li va donar un impuls. Escoltarem l'habanera La Gavina, interpretada per al grup Portbó i Gema 4, que és del disc de l'Havana a l'Empordà.

Hem escoltat aquesta gavina interpretada per el grup Porvó, acompanyat per aquest grup de veus cubanes femenines Gemma 4. Bé, deixem el número 10 i anem fins al número 9 i trobem la balada del Lucas. I si parlem de veneres, aquesta cançó no n'hauria de formar part, ja que és una balada, tal i com el seu nom hi diu. Ortega Monasterio la va composar l'any 1961. El 62 va ser presentada oficialment al Festival de la Cançó del Mediterrani a Barcelona. Era la primera vegada que es presentava una cançó en català al festival, però el jurat la va desestimar. Recordem que l'any següent, el 63, sí que es van acceptar cançons en català i la guanyadora va ser la de tots coneguda, la popular, que va interpretar per una part en Raimon i per l'altra part la Salomé, el Sambanà. Bé, escoltarem la balada del Lucas i per interpretar aquesta cançó he escollit la de Ultramar del disc Homenatge a Ortega Monasterio.

Hem escoltat aquesta balada del Lucas interpretada per el grup Ultramar. Era el número 9 i passem ja en el número 8. I al número 8 hi tenim Escolta Esvent. De les cartes d'amor que Tofu Mus escrivia a la seva promesa, Xisca, nascuda a Ferreries i que en aquells moments vivia a Barcelona, en va sortir aquesta lletra que el propi Mus va presentar a Ortega Monasterio perquè li posés la música. Va ser la primera col·laboració que van fer amb dos. Escolta Esvent va quedar segona en el Festival de Música Menorquina que va tenir lloc a l'O l'any 1966. Cal dir i afegir, i sobretot apuntar-s'ho bé, que aquest any Escolta el Vent fa 50 anys. L'anem a escoltar per en Lluís Cintes, acompanyat del trio Arrels de Menorca, d'aquell treball discogràfic que van fer en directe, un treball que van dedicar al poeta menorquí, autor d'aquesta cançó, autor de la lletra d'aquesta cançó, en Tòfol Mus. El disc es titula Sa Gran Nit.

Escoltes ben el tema que hem escoltat de Lluís Cintes, acompanyat pel trio Arrels de Menorca. I del número 8 passem ja al número 7 i tenim La vella Lola. La vella Lola, aquest tema que serveix per acomiadar les cantades, d'autor desconegut, i va ser fins l'any 1977 la cançó final de la cantada de Calella. A partir d'aquell any es va incorporar a petició popular El meu avi. I cal dir que aquesta fórmula perdura fins avui per acomiadar les actuacions dels grups d'havaneres. Cada vegada que s'interpreta La vella Lola no hi pot faltar mai el mocador, i a vegades doncs, és impressionant veure tots aquells mocadors alçats que van seguint el compàs de la cançó de La vella Lola. Anem a escoltar del disc Clàssics del grup Porvó, que en fan una excel·lent versió.

La vella Lola, de ben segur que algun dels nostres oients els t'haurà tret el mocador per acompanyar aquesta habanera d'obligada interpretació al final de les cantades. Deixem el número 7 i ja ens en anem fins al número 8, que hi trobem el Llop de Mar. El bisbalenc Ramon Carreras, autor també de l'habanera Cala Montgó, es va presentar a la tercera edició del Festival de la Cançó Marinera de Palamós. Corria l'any 1974 i va interpretar aquesta habanera juntament amb Toni Bertran. Varen quedar segons, els van donar l'hèlix de plata. Ningú recorda la cançó guanyadora, ja que el Llop de Mar s'ha fet universal. S'ha dit que té una semblança amb la manera El meu avi, ja que l'estructura és molt semblant. Anem a escoltar per als pescadors de l'Escala aquesta habanera Llot de Mar de Ramon Carreras, que es pot trobar en un dels seus primers treballs discogràfics, Cançons que tornen.

el llop de mar pels pescadors de l'Escala, l'havanera que ocupa el número 6. I ja del número 6 passem al número 5 i trobem la barca xica. Quan Josep Maria Roglan va llegir el poema de Rafael Llop i va decidir musicar-lo, no es podia imaginar que estava davant d'una de les millors havaneres que s'han fet en català, una lletra que s'allunya ostensiblement del nivell mitjà dels textos d'havaneres i que és arrodonida per una melodia molt ben acabada. La barca xica, que personalment jo l'hagués posat molt més endavant que pas al cinquè lloc, perquè és una cançó preciosa d'aquelles que, com alguna altra que també està aquí a la llista, no canses mai d'escoltar. Ens la interpretarà el grup Morralla, que la va interpretar a la Cantada de l'Escala del 2011. En principi no estava en el programa, però li vaig demanar a Josep Maria Roglan si la podia interpretar i ell, doncs, molt generós, la va posar en el programa, tot i que en principi no hi era. Doncs anem a escoltar aquesta actuació en directe del grup Morralla a la Cantada de l'Escala de l'any 2011.

Hem escoltat La Barca Xica per el grup Morralla, el grup de Josep Maria Roglan, en directe a la cantada d'Havaneres de l'Escala del 2011. Del número 5 passem ja al número 4, i en el número 4 hi tenim una altra peça que no la podem considerar habanera amb tot el seu nom, ja que és una rumba habanera. I diu la història que d'aquesta anomenada rumba habanera, que era una cançó per divertir-se a la taverna La Bella Lola, una cançó de divertimento, però va causar tal impacte que fins i tot va ser arranjada per el mestre Antoni Mas per ser interpretada per conjunts i orquestres de ball. Sembla ser que allò de remena els pits, balanceja el cul i xiscla una rialla, en principi no li va acabar d'agradar a l'autor de la música, el mestre Josep Bastons, però al final ho va acabant acceptant. Lola, la tavernera, una d'aquestes cançons dels que, com hem dit, les orquestres, conjunts de ball, la tenen en el seu repertori. L'escoltarem per les anxovetes, que personalment crec que en fan una versió molt i molt fresca en el seu disc En Fresc.

Lola la Tavernera, amb aquesta versió que ens han interpretat el grup Les Anxovetes. I ja podíem dir que anem al pòdium. I amb medalla de bronze hi trobem Mare Vull Ser Pescador, l'havanera més coneguda i popular escrita per Antònia Vilàs, una de les grans dames d'aquest gènere musical, cantant, poetessa, rapsoda, etc etc. De fet, l'Antònia no sabia de solfa, però quan composava una cançó, de seguida li sortia la melodia. I podem dir que actualment no hi ha grup d'havaneres que no l'hagi interpretat mai. I encara dos és una d'aquestes que la podem escoltar a qualsevol cantada que anem. No s'ha deixat d'interpretar mai aquest Mare Vull Ser Pescador, que l'escoltarem amb la veu de l'Antònia Vilàs i el seu grup en Desplega Veles, del treball discogràfic que Desplega Veles va dedicar a Antònia Vilàs. Canta Antònia Vilàs, així es diu aquest treball discogràfic. Mare Vull Ser Pescador.

Mare Bullsè Pescador, el tema que acabem d'escoltar per Desplega Veles, amb la veu de l'autora d'aquesta manera, l'Antònia Vilàs. Del número 3 passem al número 2 i hi trobem Vestida de nit. I sempre dic que és la poesia feta a manera. És una d'aquelles peces que no canses mai d'escoltar i personalment crec que hauria de ser la número 1 d'aquesta llista. Tot i que el grup Porvó la van registrar l'any 1988 en el treball Temps perdut, va ser més tard, a finals dels 90, quan els grups la van començar a interpretar i anant-la incorporant en el seu repertori. Sílvia Pérez Cruz li ha donat un gran impuls interpretant-la assíduament en els seus concerts. Anem a escoltar per al grup de Càstor Pérez, l'autor de la música d'aquesta preciosa manera, la lletra és de la que va ser la seva dona, la Glòria Cruz, aquest Vestida de nit. El trobem en el disc Indians, l'Empordanet amb Vestida de nit.

Hem escoltat per al grup l'Empordanet aquesta Vestida de nit amb una excel·lent versió. Bé, i anem al número 1 i segurament els oients que estan escoltant aquest programa ja saben quina havanera serà, El meu avi. Escrita a Can Pitu Xivarri l'any 1968, tot i que la primera lletra deia el següent: el meu avi, fill de Calella, va anar a Cuba amb el Montserrat. Sembla doncs, que no li va acabar de convèncer i la va deixar com és actualment. En un primer moment va ser oferida a Ferran Català perquè el grup Oreix de Mar la incorporés en el seu repertori, però aquest no li va interessar. Els Barrufets varen ser els que la van estrenar l'any 1971 a la Cantada de Calella i va passar totalment desapercebuda. Els Pescadors de l'Escala, a petició del mestre Ortega Monasterio, la varen posar en el seu primer enregistrament i li varen donar un impuls important. Inclús es diu que a l'inici, aquesta manera de començar a cantar El meu avi va ser idea seva, així com el de canviar el català original per al català actual. A partir del 1977 i per reclam popular es va convertir en la cançó que, juntament amb La vella Lola, servia per acomiadar les cantades. S'han fet moltes versions, però una de les més populars ha estat la que han fet el grup Los Manolos. No escoltarem la versió que n'han fet els Manolos, sinó que serà la primera que es va enregistrar, la del grup Alba de la Bisbal. Ho van fer en el disc Havaneres de l'any 1979. I amb aquesta manera, El meu avi, acabarem el programa d'avui que hem dedicat a aquestes 10 havaneres que es poden trobar en aquest treball discogràfic que va venir a conseqüència d'aquesta votació popular que la revista Underrock va fer per escollir quines eren les havaneres més populars. Hem fet aquesta selecció seguint el criteri personal de grups que crec que els haurien d'interpretar. No és la que es troba en el CD, això sobretot que quedi clar, a part d'alguns que sí que coincideixen, alguns grups que coincideixen. Bé, esperant que hagin passat molt bona estona, gràcies per la companyia, gràcies per l'atenció, i ara els deixem amb el grup Alba i la número 1, El meu avi.

tot i que el programa s'acomiada amb l'havanera al meu avi, encara ens queda temps per escoltar un popurri mariner. Els hi proposo aquestes canciones de mar del grup

0: i en compra!
1: Pescau!
2: I fins aquí aquest programa de la sèrie Tornada a Port, amb aquest top 10 d'havaneres de la revista The Rock, escollides per votació popular i publicades en un disc del segell Pickup. Gràcies per la companyia i atenció. Fins la propera. Adeu-siau.
3: La música queda, nosaltres marxem. Fins al proper Sons a Cau d'Orella.
4: Fins ara hem escoltat El moment de les havaneres a Ràdio Arrels.
5: Com cada setmana, Sons a Cau d'Orella, amb en Joan Brugués.
6: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcir i Fenolleda.
5: A Ràdio Arrels.

0: Rosselló,
1: Vallespí,
0: Conflent,
1: Cerdanya,
0: Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. És la una.
1: Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels. Acabes d'any 95.

Esquitxos de clàssica. Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. Donatius.radioarrels.cat.

0: Ràdio Arrels. Són les 2 de la tarda. Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
1: Ràdio Arrels, a Burquera, 93.1.

0: Ràdio Arrels.
1: La ràdio que sempre us parla en català.
2: Disculpe el señor si l'interrumpo, pero en el recibidor hay un par de pobres que

0: A-G-E-N-D-A. Agenda. Del Rosselló a Cerdanya, del Vallespí al Capcí i del Conflent a la Merenda, l'agenda de Ràdio Arrels.
1: Bon dia, sóc Aureli, del País de Red Història Conflent Canigú. El divendres 29 de maig, a les 6 de la tarda, el Masriqué acollarà la nostra conferència del mes. Liv Escap, historiador especialista de l'època romànica, us proposarà una conferència titulada L'art romànic a Catalunya, origens, evolucions i característiques. Aquesta conferència és organitzada en col·laboració amb l'associació Notre-Dame de Riquet. La reserva és obligatòria ja que les places són limitades. Per a més informació, contacteu el País d'Arrel d'Història Conflent Canigó.
2: Ràdio Arrels, a Sant Joan Pla de Corts, 88.2.

0: Rosselló,
1: Vallespí,
0: Conflent,
1: Cerdanya,
0: Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 3 de la tarda. Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat.
3: Ràdio Arrels, a Sureda, 95.

0: walk away, Yusuf. Heritage, we got you.
1: Avui han empedrat el cel amb còdols blancs i verds perquè hi puguis passejar i acaronar els estels i els puguis preguntar si tu i jo quan serem vellets.

Pugem al tren, la velocitat ens mata. Tornem a casa després d'un llarg viatge. Nens innocents van creuant els carrers i ens atreveixen com...

0: Seguiu de casa amb l'agenda de Ràdio Arrels. Una finestra oberta als fets rellevants de l'actualitat festiva i cultural del nostre país.
1: Bon dia. Sóc en Bernat Casals, el president de l'associació Aeronau de Maó. Vos convidi a la 24a edició d'Identicat, a la festa de la catalanitat, que tindrà lloc a Pesià de la Ribera i a Maó del dimecres 13 de maig al diumenge 17 de maig. Tots els espectacles són gratuïts. Cançó, animació musical, castells, teatre d'improvisació, divertit, correfoc, bèstia de foc, gegants, concerts. El programa exacte, amb els horaris, els podeu tenir escoltant Ràdio Arrels o sobre la pàgina web aeronau.cat, aeronauestacat.cat. Cliqueu sobre la rubrica Identicat. Vos esperem nombrosos per la festa de la llengua i de la cultura catalanes que té menester de molta ajuda i l'ajuda de tothom. Gràcies.
2: Ràdio Arrels, a Tresera, 95.

i d'hora vaig pels murs, vagar no em costa gaire. De mi faig clarollant, per mugues i agramunts,

Fan les neus en fosa, davall els codolars, turo el cant i el pas, i visc l'hora ofenosa, turo el cant i el pas.

ja no em pregunto com. D'un no res faig virtut, remenada verdella, voldria ser l'alcohol i veure la cadera davant per un

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcir i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 4 de la tarda. Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
3: Ràdio Arrels, a tu i 95.

l'ombra en calma quan tot just vorejava. El llindar que turmenta l'adolescent. Quan París fumejava, embriac d'utopia, jo només somiava amb el número 10. Mentre amors i futbol en robaven les hores, un poeta cercava respostes al vent. I tot just vaig conèixer

m'encanto per posseir coses immaterials, per conèixer allò que crec que sóc, o per deixar de ser algú. Canto perquè és bo per la salut. Canto constantment, per ser lliure, per dins i per fora. Canto perquè sóc tímida, per tenir intimitat. Canto per somiar i somio que canto. Canto per animar la festa o bé canto per fer dormir. Canto simplement per fer vibrar l'aire. Canto per escaquejar-me. Canto per empestar i per portar la contrària. Per exposar la fragilitat de la vida, acceptar els errors i despullar-me. Canto per trobar la felicitat. Canto al plany i a l'eufòria. Canto a l'amor i l'amor em fa cantar. Canto a la pena i se'm desfà. Fins i tot crido cantant. A vegades canto per diners, però a vegades canto per no pensar en els diners. Canto perquè m'és igual tot, perquè cantar només és un joc. Canto quan no sé parlar. Canto per aprendre idiomes, però també canto sense lletra. És veritat que a vegades canto i canto i no serveix de res. Però canto perquè m'encanta. I si no canto,

canto per apropar-me una mica més a tu. Perquè t'estimo, perquè m'escoltis. Que si tu cantes jo t'escoltaré i si m'ho demanes cantaré amb tu. Canto per confessar-me, perquè confieu en mi. Per explicar històries, destapar injustícies i viatjar a l'infinit. Canto perquè la mort m'agafi cantant. Canto a l'individu i a la societat. Canto al passat per entendre què està passant. Canto per fer la revolució i per tenir revelacions. Canto al futur perquè segueixin cantant les següents generacions.

Per ningú en concret, canto per donar i per vendre, per perdonar i per rebre. Canto a les heroïnes, a totes elles, les blanques i les negres. Canto contra la censura i canto per totes les víctimes. Canto

0: On anirem? Què farem?
1: L'agenda de Ràdio Arrels.
2: Bon dia! Soc Aurélie, del País de Red Història, con Flenkenicu. A l'ocasió de la primavera dels cementiris, us proposem una visita insolita. El dissabte 9 de maig, a les 3 de la tarda, la Martine Boé us farà descobrir el magnífic cementiri de Prades. Us farà passejar pels camins porrejats d'arbres centenaris, tot descobrint els seus panteons d'estils inédits. Serà també l'ocasió de veure el monument als morts realitzat per en Gustave Violet. La reserva és obligatòria, ja que les places són limitades. Per a més informació, contacteu el País d'Arri d'Història con Flenkenigú.
3: Radio Arrels, a Salelles, 95.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 5 de la tarda. Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat
3: Ràdio Arrels, a Vilafranca, 95.5.

0: Ràdio Arrels. Cada dia i cada hora en català.
1: Ah, San Salvador. Ai, ai, cubando de Angola.

0: L'agenda de Ràdio Arrels.
1: L'agenda.
2: Bon dia, sóc Miquel Aguirre, director del Museu Memorial de l'Exili, del MUME, que a partir d'ara, del 17 de gener fins al mes de maig, tenim una interessantíssima exposició produïda pel Memorial del Camp de Ribes Altes, que és una exposició dedicada a la figura del dibuixant i de l'artista Josep Bartolí, que en aquesta exposició, de nom Dibuixar és lluitar, és un recorregut per la seva obra, per la seva obra, doncs, que impacta sobre temes que tenen a veure amb la trajectòria i amb el periple personal d'en Josep Bartolí, que és un home que va estar al front de guerra, la Guerra Civil, i a més va estar als camps de concentració i va patir l'exili. I és una exposició, diguéssim, molt interessant i alhora molt, molt potent sobre aquest personatge tan conegut del món de l'art del nostre país.
0: Ràdio Arrels, a Font Romeu, 93.1.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 6 de la tarda.

0: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
1: Ràdio Arrels, a Morellàs, 88.2.

0: De dilluns a diumenge, de gener a desembre, coses que passen al nostre país. L'agenda de Ràdio Arrels.
1: Molt bones a tothom. Des de la Casa del Voló, Maison de l'Histoire, us esperem per descobrir una nova exposició temporal de l'1 d'abril fins al 26 de juny, anomenada Xocolata i altres dolços nord-catalans. L'exposició ens és prestada per al Museu Casa Pairal a la ciutat de Perpinyà i ens presenta totes les etapes de fabricació de la xocolata, també la xocolata en totes les seves formes, però sobretot tota la història amb els plaers de la sobretaula, com pot ser la confiteria de totes les regions, però en particular l'indústria de la xocolata i de la confiteria des del segle XIX aquí al Rosselló. Us esperem per descobrir aquesta exposició i sobretot us esperem també per l'inauguració molt saborosa que tindrà lloc el 22 d'abril a les 6 de la tarda aquí a la Casa del Voló. Us esperem nombrosos, moltes gràcies i fins aviat.
2: Ràdio Arrels, em veig 93.1.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 7 de la tarda. Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat
3: Ràdio Arrels,

que t'hi vés a poc. Algú que de tu escapa, millor deixar-lo marxar. Però potser si s'escapa

0: Radio Arrels.
1: Arriba el moment 100% americà a Radio Arrels. Ruta 66, amb Pitu Dos Santos.
2: Ruta 66.
3: Puntuals, com cada setmana, arriba la Ruta 66, un espai radiofònic de rock i country. Avui us portem el primer especial monogràfic dedicat a les versions. Ja sabeu, cada setmana tenim un petit espai dedicat a aquestes cançons, els anomenats covers. Anem a escoltar composicions molt conegudes, però abans de començar amb la primera, t'envio una cordial salutació. Soc en Pitu Dos Santos. Ara sí, vinga, comencem!

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ara tenim el Club del Country amb Rafael Curbi a Ràdio Arrels.
2: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

Benvinguts i benvingudes al programa 2025 del Club del Country amb Rafael Corbí, un repàs a la música country que, com sempre, portem a terme des del 1987 cada setmana amb aquest espai. Soc Rafael Corbí i avui comencem amb aquesta cançó que ens aporta el més nou treball discogràfic d'en Samuel Robert Barber, conegut com Sam Barber, el cantant de Perry County de Missouri, joveníssim, va néixer el 15 d'abril de 2003 i ha publicat dos àlbums amb aquest, 3 EPs i diversos senzills. Aquest disc, publicat el 3 d'abril de 2026, porta el nom de Broken View i aquest és el senzill d'avançament, Borrowed Time, es diu aquesta cançó. Un so bastant més rocker amb aquest àlbum. Escoltarem també d'aquest disc que us presentem la cançó que dona nom al disc. Es diu Broken View, Sam Barber.

comencem el nostre espai en clares influències de la música més en rockero. Ho hem fet amb Sam Farber i aquestes dues cançons al seu nou disc, i també amb The Drop Tines, una banda que també ens ha portat el seu àlbum de debut per al segell Big Loud Texas, una banda texana. El disc es diu Drug Flower, 11 cançons que inclouen també presència de Zandi Holub i Sara Jarros. És la música de Drop Tines amb el senzill d'avançament d'aquest disc que porta el nom de Tombstone. Dry Ride.

referència, doncs, amb aquests gèneres força creuats de música americana, de country i de rock, d'arrels, que ofereix a la gent que el pot escoltar melodies força diferents unes d'altres. El seu darrer àlbum de The Times és aquest Drug Flower, 3 d'abril, un disc d'11 temes després del seu àlbum de debut el 2024. Una formació que destaca també per la veu del seu cantant, del vocalista principal, en Connor Arthur. Ens acompanyen ara amb aquest segon senzill publicat, aquest va ser primer, que es diu Calling

Canviem de ritme musical i ho fem amb un artista que és prou conegut, en Luke Timothy Grimes, nascut el 1984, actor i músic més conegut per el seu paper de Navy SEAL, en Mark Allen Lee, a la pel·lícula American Sniper, també per la seva participació a les pel·lícules de 50 Shades of Grey i sobretot també per les sèries Yellowstone i Marshalls, amb el seu paper de Case Dutton. Ens aporta música ben tradicional amb el seu segon àlbum que s'acaba de publicar després d'aquest Luke Grimes. Aquest es diu Red Dirt i és un àlbum realment magnífic que val la pena. Red Dirt ens porta cançons com aquest Drink, Drink, Drink.

destacat el seu paper en les sèries Yellowstone i Marshalls, precisament aquesta cançó que sentíem, que sentirem, el Haunted, estava i va sonar en el primer episodi de Marshalls. A més, viu al sud de Montana. El 3 d'abril de 2026 realitzava el seu segon àlbum, Roadworth, ens demostra també que és un excel·lent intèrpret, a part de, jo considero, un molt bon actor. Luke Grimes ens aporta, doncs, aquestes dues cançons del seu disc, d'aquest preciosíssim, al meu entendre, Roadworth, que us recomano. La cançó, Haunted. Every time

És el toc de Bluegrass amb el nostre programa, tot presentant-vos un parell de noves cançons. Una d'elles a càrrec del cantant, compositor i trobador Daniel Crabtree, que ens ha presentat el seu més nou tema, l'acabem d'escoltar, amb aquest I Saw Billy Cry, una preciosa cançó, diuen, una cançó absolutament veritable. I l'altra que us volem presentar és de l'Anthony Howell, que està preparant nou treball discogràfic. És un dels millors artistes de banjo que es coneixen i avui ens porta també el seu més nou tema al Club del Country Bluegrass amb Anthony Howell i aquest End of the Line.

ha estat el toc de Bluegrass amb el nostre programa i ara el toc de country cristià o de gospel, com li vulgueu dir. I és que la Lainey Wilson ha unit forces amb Brandon Lake per al seu nou treball discogràfic, per la seva nova creació en format de senzill, amb un tema inspirat per una conversa que la mateixa Lainey Wilson va tenir amb l'artista que ens va portar aquell Heart for Hallelujah. Va ser una conversa de la qual va partir la idea d'aquesta cançó. Es diu The Jesus I Know Now i l'escoltem. És una de les peces que sens dubte també sonarà a base de bé amb el seu tour de 2026 King of Hearts.

temps ha que es va publicar un disc que es deia Disney Goes Country. Crec recordar que aquest era el nom de l'àlbum, si fa no fa, però a més molts altres s'han anat portant al llarg del temps, en la qual les cançons de Disney les han interpretat artistes de música country. I en aquest cas estem parlant d'una nova proposta que ens arriba, que es diu Main Street Country, una llista completa de cançons, també el cartell d'artistes del darrer projecte de Disney que desdibuixa els gèneres musicals. Mickey and Friends, Main Street Country, un EP d'inspiració country que compta amb gent com Crane i Catherine Brown, Dasha, Brelan, Median Tay o Restless Road. Cada artista oferirà una versió country d'un clàssic de Disney, amb, per exemple, aquest tema que acabem d'escoltar, presentant una nova versió de la cançó principal de l'any 91 de La Bella i la Bèstia, amb Crane Brown i la Catherine Brown. De la mateixa manera, la Dasha presentarà la seva versió reimaginada de She's So Gone, de l'estimada pel·lícula de Disney Channel, Lemonade Mouth, del 2011.

0: She's so gone.
1: Així hem escoltat aquesta cançó amb la Dasha, però sens dubte avui només oferirem 3 de les 5 cançons que té aquest EP, deixant les altres dues per un proper programa. Però una de les cançons més esperades aquí serà, sens dubte, la gravació de Restless Road de l'himne icònic de Miley Cyrus, The Climb, de Hannah Montana, The Movie, del 2009, especialment amb Hannah Montana celebrant el seu 20è aniversari aquest mes.

Disney, l'hem escoltat doncs, amb aquestes cançons que retorna al món del country. Ben aviat tindrem, possiblement quan escolteu aquest programa, ja haurà sortit el nou disc de la Ella Langley, el d'Angelion, del Shows in Texas, aquesta cançó que està batent rècords, del qual també s'acaba d'estrenar el videoclip i que, a més, compta amb la presència magnífica. Abans l'hem escoltat d'en Luke Grimes, l'artista que dèiem, però també de Miranda Lambert i d'altres. Ella Langley està fent història perquè d'ençà la Taylor Swift, cap artista femenina de música country, no havia obtingut el que ell està fent amb aquest Shows in Texas. 4 setmanes consecutives al número 1 de Billboard, però no de les llistes de country, sinó de les llistes general, el Hot 100.

Així ens arribava aquest tema que ja escoltem des de fa diversos mesos en cada un dels nostres programes Choosing Texas, però amb aquesta novetat que us portava amb el videoclip, però a més també, com hem dit, aquest èxit que està obtenint a les llistes generals dels Estats Units, el Hot 100. Històries de la música country, per anar finalitzant el nostre programa. L'artista country tradicional Jesse Daniel és un exemple perfecte de com utilitzar la música country per redreçar la teva vida i tornar al camí. Va començar en una banda punk i va passar molt de temps a la presó, com un d'aquests rufians al nord de Califòrnia. La sobrietat i l'amor de Jesse per la música country van de la mà, són com dues cares de la mateixa moneda. Experiències amb les drogues i la seva sobrietat també han inspirat algunes de les seves millors cançons. Escoltem aquest preciós tema que ens va portar el maig de 2025, anomenat Mountain Home, Jesse Daniel.

Avui tancarem el nostre programa després d'aquesta preciosa cançó d'en Jess Daniel on the Home amb música country, però amb la vessant de bluegrass, bluegrass progressiu, també amb un toc de jazz, perquè celebrem els 25 anys de l'edició del disc Fairweather de la intèrpret de banjo Alison Brown, una de les més grans artistes que ha donat el món de la música, nascuda el 1962 a Hartford, a Connecticut, i que la comparen moltes vegades amb aquell altre prodigi del banjo que és Bella Fleck. Bluegrass, jazz, música llatina, música celta, tot això ho barreja en les seves cançons, però per això retornem avui amb aquest disc que fa 25 anys va sortir al mercat. Late on Arrival és Alison Brown.

Un àlbum que comptava amb les col·laboracions de Stuart Duncan, de Daryl Anger, de Vince Gill, de Tony Rice i, a més, la 43a edició dels Grammys, la protagonista, l'Alison Brown, i la Bella Fleck, a qui hem mencionat abans, van guanyar el premi com a millor tema instrumental de música country per la seva interpretació d'un dels temes d'aquest disc, que és el Living Cottontail. Amb aquest ens acomiadem fins la setmana que ve al Club del Country. Adéu-siau.

0: Fins ara hem escoltat el Club del Country amb Rafael Corbí a Ràdio Arrels.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
4: Sintonitzes la connexió eclèctica a la cara oculta de la freqüència modulada.
5: Soc hedonista, porto tota una vida fent programes per amor a l'art. Només escolten quatre gats, però és tot un plaer compartir moments incombustibles perquè al final del dia volem viure i deixar viure. Benvinguts, benvingudes a la connexió eclèctica. Avui comencem amb el Brian Eno i la veu de la Betty Wolf. Trobem la llum amb l'àlbum Luminal. Un viatge introspectiu a la consciència femenina. Obre't d'orelles.

My Lovely Days, Brian Eno amb B.T. Wolf, adorable com una flor. La vida és efímera, però sempre és millor compartida en moments incombustibles. I aquest és el tema extret del àlbum, una trilogia, Luminimal, als principis dels 70, ja sabeu que Brian Eno era component de Roxy Music i B.T. Wolf és una visionària musical del segle XXI. I ara continuem amb aquesta connexió hedonista amb companyia de la Courtney Barnett.

Another beautiful day, un altre dia meravellós, en companyia de Courtney Barnett. Des del seu quart àlbum, l'australiana Creature of Habit. Una criatura d'hàbits com els gats, hedonistes i optimistes. A la portada surt una mantis religiosa, observant el món com canvia, evoluciona, tot canvia per continuar igual. Dia i nit en bona companyia,

I aquest és el tema que dona títol a aquest àlbum, Mantis, una criatura d'hàbits hedonistes.

Jo és el contestador automàtic de la connexió eclèctica. Si saps la resposta, deixa el teu missatge després del senyal.

No sé què dir-te, però en Joan Pons és un hedonista com un professor de filosofia. Ens ensenya el camí del pensament a la vida, tranquil, sense pressa, sense pausa, eril, eril, eril. Som hedonistes, no tenim rei, ni Déu, ni pàtria. Tampoc creiem en la intel·ligència artificial, el petit de Cal Eril.

Against the Dying of the Light, en contra de la mort de la llum, el títol del cinquè àlbum del suec José González, inspirat al llibre de Dylan Thomas, reflexiona sobre la humanitat en lluita amb els algoritmes que condicionen el nostre futur. I aquí tenim la tempesta perfecta, Perfect Storm, creada per les noves tecnologies aquí al segle XXI. No esborrarà el passat, perquè sabem de on venim i qui som al 2026.

Life could be a cloud, o la vida podria ser un núvol de memòria, com aquesta banda formada a Canterbury, sota la influència de la psicodèlia hedonista. Aquí tenim la divinitat invisible, Holy Invisible, explorant nous territoris sonors amb el duet format per Verity Sussman, excomponent d'Electro Lane, i en Matthew Sims, excomponent de Wire. Són Memorials.

Free, free as I want to be. Lliure com un hedonista, així sona el nou disc de Flea. El baixista de Red Hot Chili Peppers debuta en solitari amb l'àlbum Honora, en el que col·laboren Tom York i Nick Cave en temes tan captivadors com aquest. Wichita Linneman amb la veu de Nick Cave. Flea.

Això és el contestador automàtic de la connexió eclèctica. Si saps la resposta, deixa el teu missatge després del senyal.

I met Buddha at the Downtown Party. El David Byrne, el vocalista dels Talking Heads, es va trobar al Buddha en una festa al centre de la seva ciutat, Hedonistic in the Sky, el 2026. I aquesta és la sang hedonista de l'amor secret de Dry Cleaning, la bugaderia, amb el seu tercer àlbum editat el 2026.

0: Fins aquí podem arribar amb aquesta connexió hedonista. Tota una vida pixant fora de test, fent programes per quatre gats, però és que ens agrada compartir moments incombustibles. Ens agradaria ser més educats, més considerats, menys ignorants, però al final del dia ningú és perfecte. Només intentem ser feliços, viure i deixar viure. Tot per amor a l'art. Fins aquí hem arribat. Ens acomiadem amb Ferran Palau, tan feliç com un hedonista de Collbató als peus de Montserrat, demostrant que menys és més. Feliç aniversari 2026.
1: I calaré foc a tantes coses. En tindria prou amb un llumí. Un dia de sort com un idiota.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
2: Cada dia i cada hora en català.

afegiré el teu nom a la fuita del temps, a cada cabell blanc del meu envelliment. A llàgrimes de Déu, al peu d'algun altar, a les ombres dels qui han hagut

a far girar el teu nom a la fuita del temps, a cada cabell blanc del meu envaïment, a llàgrimes de Déu al peu d'algun altar, a les ombres dels

0: Radio Arrels, a Codalet, 95.5.
1: Ràdio Arrels.
2: A Bernet, 95.5.